0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
1: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
5: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
9: Mare meva, sort costa un moment de fer riquití.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

hope that you can find a way to let it all go right on.

just can't ask for all that money.

is my investigation. It's not a public inquiry.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
3: ¿Qué vas a hacer?
4: ¡Recargar!
5: ¡Torpedo!
4: Es genial tenerte de vuelta.
6: Me la sudan.
4: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es eso?
9: Funky Tracks Radio.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
8: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
8: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
5: Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science in Medicine and Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això, és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure la influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica quan tenim pipí aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions, que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència a la incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, tres vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut quatre fills i quatre parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista d'alt rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat. També se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars, en absència en dues mostres sense factors de risc. Les atletes tenen tres vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, a les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol, presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte no? en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop ja hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impacte, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és recol·locar la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones no? Molt negativa i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, no mata ningú, però té un maltractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no? No es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica, treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no? Amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià. I, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no? I intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament, d'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals, Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs, podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i si és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: és que...
1: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené i avui a Swing de Comarques tenim un nou programa especial perquè als veterans de la música se'ls tracta d'una manera especial en aquest programa. Avui parlarem amb Pep Torres i Manel Josep, integrants de l'Orquestra Plateria, la llegendària orquestra de ball catalana. Parlarem de la família de Pep Torres i la seva vida, el seu germà Llorenç Torres, músic, cantant, el seu avi, el mestre Demon, llegendari director d'orquestres de jazz als anys 20-30. I com no, parlarem de la plateria, la música de ball a Catalunya i moltes més coses. Per acabar, tocarem junts una cançó pròpia del Pep, Caminet de Puritat, amb lletra del seu amic Manel Dols. Manel Josep a la veu, Pep Torres a la flauta i jo al piano. Som-hi.

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Pep i Manel?
2: Doncs molt bé, aquí molt he assegut bé. Aquest sillon de puta mare.
3: I tant.
1: Aquí estem avui als Estudis GES a Solsona, al Prepirineu català.
3: Fantàstic.
1: Qui us parla és Eduard Jané, i tenim una conversa amb dos músics d'ofici. Tu, Pep, vens d'una nissaga de músics. El teu avi era el mestre Demon, Llorenç Torres Nin, mestre, arranjador, compositor, director d'orquestra dels anys 20, 30, 40 a Barcelona. El teu pare va ser pianista, no? I també havia de ser com, diguem, l'orquestra Demon Junior, per dir-ho així.
2: Sí, sí.
1: I el teu germà també vau fer un disc conjunt, el Llorenç Torres. El neix en una família de músics en què veus l'ofici des del primer dia. Neixes preparat, diguem, per ser músic? O sigui, aprens fàcilment els gadgets de l'ofici per poder viure d'això?
3: Doncs la veritat és que en el meu cas no, perquè va ser una mica traumàtic, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 6 anys. Mm. Vull dir que Demon Junior pràcticament no va fer res, pobret.
1: Però va ser músic de...
3: Sí, tocava. Hi ha gent que havia tocat amb ell, el Jordi Pérez, t'acordes? El Jordi Pérez, un guitarrista, dels primers guitarristes de jazz que havia fet gires amb el Tete Montoliu. Mm-hmm. Gran músic. M'explicava que l'havia sentit i em deia, diu, tocava com el Teddy Wilson. No sé on t'ho havia tret, perquè en aquella època no hi havia escoles, no hi havia res a Barcelona. Bueno, igual que el Tete, igual que els primers músics que hi van haver, no? I el pare, doncs clar, va acabar la seva carrera totalment truncada, i l'avi també, vull dir, havia tingut les seves dificultats al final de la seva vida. Aleshores, diguéssim que a casa més aviat no ens van incentivar en absolut, i no vaig conèixer, diguéssim, l'ofici, ni vaig veure...
1: Llavors,
3: recordo l'avi tocant el piano, fent-se cantar cançons seves, però poqueta cosa més. Passa que realment suposo que ho portava, a mi ens agradava molt.
1: Clar.
3: I després, de més, quan ja vam ser adolescents, ens vam començar a interessar-nos per això. I...
1: No recordes veure un dia a dia de feina del teu avi, per exemple? O
3: No. Només el recordo a casa, ja molt gran. Clar, l'avi era gran, sí. No vaig arribar a viure a l'època on ell encara estava en actiu.
1: I tu, Pep, quan comences a tocar en grups, diguem, per la teva banda?
3: Doncs amb 16, 17 anys.
1: Sí, 16 ja es moviu.
3: I així, jo de repente anaves a missa de Barcelona i vaig conèixer, el primer que vaig conèixer va ser un guitarrista, que era el Ramon Soler, que és molt bon músic. El Ramon Soler, i després un altre guitarrista, que era Ramon Olivares. Sembla que van ser els primers que vaig conèixer, diguéssim, de lo que connectaven amb el que era en aquell moment la música laietana, la música i el celeste, no? Aquí va ser per un cantó. I per altre cantó, també, abans que això, quan el meu germà va començar a fer, es va presentar, ell ja cantava i tenia molta gràcia de jove i de seguida. I es va presentar un concurs de noves veus que van fer la Cova del Drac. I el primer concurs que van fer el va guanyar ell. I llavors allà vam conèixer, de casualitat, el Joan Albert Amargós, que potser és un dels millors músics que hi ha hagut aquí. I va ser el primer músic que vam conèixer. I ens vam fer molt amics. Ell era molt amic del meu germà i jo també l'acompanyava. Bueno, li feia de més que res d'ajudant. I anava a buscar el cafè en llet, el cosat. De tant en tant em feia un paper de flauta senzillet perquè pogués tocar. I allà havíem fet uns quants espectacles al Cova del Drac, una cosa que es deia Tela Marinera, que era molt maco, que era com un cabaret, que hi havia també el Carles Benavent, i l'Amargós, i van gent molt bons músics.
1: Sí, et movies per aquests entorns.
3: Sí, em movia amb tota la cara del món i amb tota la barra, perquè, diguéssim, jo tocava molt justet, però tenia un gran entusiasme, suposo, i em pensava que tocava molt bé.
1: Perquè, clar, no sé si... freqüentaves més l'escena més jazz, o si hi havia algunes jam sessions aquella època, o era tot més aviat cançó?
3: No. El tema jazz més aviat estava bastant a Terrassa, suposo, i allà havia anat una vegada a la jazzcava, allà havia molt ambient, però no sé si m'atrevia a sortir. A Barcelona, doncs sí, bé, sobretot el Celeste, de seguida el Celeste jo vaig... I a l'Enagua, bueno, hi havia primer l'Enagua, exacte, l'Enagua, que era un petit bar que hi havia al carrer Casanovas tocant la Diagonal, i allà havia tocat allà amb l'Enric Carrera i el Toni Xuclà, gent que tocaven. Bueno, mica en mica, allò que vas coneixent gent... Bueno, músics que vas coneixent mica en mica et van portant. I després vaig començar a fer un grup amb els de... un que era el Trio, amb el Riqui Sabatés, també, el germà del pianista, del Jordi Sabatés. El Riqui, l'Olivares, jo, teníem un que es deia el Trio, Vaig estar en un altre grup que es deia Els Bueyes Madereros, també, que era un d'aquests històrics, sí, amb el Víctor Amant. Uh-huh. Bueno, allò que, en fi, érem tot un tutti revoluti, i a la vegada... Però, bueno, una època molt bèstia, molt bèstia.
1: Però tots aquests grups es movien en quin gènere, més o menys?
3: Era un gènere molt...
1: Que era progressiu?
3: Sí, música, exacte. També era aquella època que hi havia molt, diguéssim, molt de free jazz, o que també que el jazz havia connectat amb el rock, l'època del jazz rock. Va ser l'època del jazz rock, l'època dels Weather Report, dels, començava la... I estava descobrint, i aquests músics van descobrir que a part del jazz, que era un món molt tancat, doncs, també hi havia doncs, la salsa la música negra dels Erwin and Fire, dels, realment dels Brown, dels grans de la Motown, del Wonder, tota aquesta explosió, junt amb la música dels Beatles, dels Rolling Stones, evidentment, tot aquest batiburrull allà, i a part de que tota aquella música laietana també era com una mica, també bastant elaborada, també, bueno, ara que han fet aquesta orquestra, que han fet la Barcelona Orquestra, també eren molt... Hi havia la versió més elaborada i la versió...
1: Més punky.
3: Bueno, m'estic liant, després el Manel t'ho explicarà millor.
2: Tens raó.
1: A la dècada dels 70 graveu un EP amb el teu germà Llorenç, que hi ha, per exemple, un hit que ja en parlarem demà. Després treus un disco pòstum, diguem, perquè el teu germà es mor, que és un LP magnífic que es pot recuperar, que està a Spotify, per exemple, o les xarxes, que seria 32 i cavalls.
3: 32 i cavalls.
1: On hi ha, per exemple, el Ritme Angust, que és una cançó que entre les seves lletres hi ha, per exemple, la catalana no està en res per ara, no senyor.
3: Això és una lletra de l'amic, perquè aquest és un tema del Xavier Batllés.
1: Infla noves modes tan reumàtiques com la Cancó. Mira, fa molts segles que aquí els honorables ens estan donant gat per llebre. Brinca, salta i balla, però fes-me un ritme angust.
2: I això deia, brinca, salta i balla, que però fes-me un ritme angust.
3: Aquí canta en Elia.
2: Feia la paròdia de la Dharma.
1: Clar, la Cancó, per exemple, també l'he sentit dir a la Núria Feliu. Era un terme...
3: Una mica despectiu, no?
1: Cap a la cançó.
3: Clar. Perquè
1: sí, entenc que la cançó...
3: Aquell punt de pompositat que tenia, no? La cançó, bueno, hòstia, la cançó...
1: Bueno, i d'una absoluta manca de ritme... Interessant, com a mínim.
2: Sí, cap swing.
1: Vull dir que aquí el ritme angust podem en aquest sentit de que la cançó ara podria molt líricament interessant, però a nivell rítmic era per anar a dormir, diguem.
3: Sí, sempre ha sigut així.
1: Aquest disc és molt guai. Jo, de fet, et vaig conèixer amb aquest disc. Us vaig conèixer amb aquest disc. Està molt ben fet, trobo que, i a més, és una cosa molt innovador.
3: Però també eren gravacions de diferents llocs, eh? Sobre una gravació que ens va passar el Xavier, l'UAT eren coses fetes el Joan Albert i ell a piano, sol, que havien gravat no sé com.
1: Clar, vas cantar tu també a la segona part.
3: Sí, llavors vam gravar 3 o 4 en un estudi. Sí,
1: clar, el teu germà tenia una veu molt maca, també devia ser... vull dir que era com un Carles Sabater, no? O com...
3: No, home, ja li hagués agradat a Carles Sabater. No, tenia una tessitura amplíssima, eh? Jo diria més aviat que era un Fritz Punterlich, i no ho sabia. I ell... Podria haver cantat Lieder, Schubert...
1: Ell tenia formació, estudiat cant?
3: No, cap.
1: Instrument tampoc.
3: Una mica de solfeig, no. Tenia un saxo, es va comprar un saxo, però ell no com es cantava.
1: Era el teu germà gran.
3: Gran, sí. Ell, com que la Cancó no el va acceptar, es va guanyar aquell premi i li agradava... Pues...
1: Un premi a la Cova del Drac.
3: Sí, a la Cova del Drac. Però ell el que li agradava era la música francesa, però tipus Nougaro, o sigui, amb ritme. Li agradava la música americana, li agradava... No sé,
1: clar,
3: música de salsa, que feia poc s'havia descobert, aquí s'havia redescobert, i llavors tot això no entrava, no encaixava en aquell... Ni les lletres. Mira, perquè fessis una idea, l'any següent va guanyar aquest tal Ramon Montaner, aquest senyor que fa poc ha mort, pobre.
1: Sí.
3: I aquest sí que el van acceptar, clar, perquè portava els cabells com l'Angela Davis, i hauria de ser del Partit Comunista. Ell va ser molt ben acceptat. El Llorenç no. Llorenç no, perquè Llorenç cantava... Però cantava molt bé, però això no era igual, no tenia res a veure. Va ser rebutjat. I llavors ell el que va fer es va convertir en actor. Va començar a treballar i estava treballant molt bé. Havia fet sèries de tele, havia fet obres de teatre. En fet, quan es va morir, va tenir l'accident, estava fent el Cafè de la Marina. Amb la companyia del Teatre Nacional.
1: Caram.
3: Sí, sí. No, una bèstia. Hagués fet tots els musicals que van venir després. Era un superactor de musicals, imagina't. Passa que sí, va morir l'any 83, junt quan es va fer TV3.
1: I quants anys
3: tenia? Encara, ell tenia 32. Ah. Bueno, un personatge, Llorenç. Jo penso que un tio molt malograt. Sí, sí. Sí,
1: i llavors...
3: No, dic que aquestes cançons de la cara B, diguéssim, del 32 i cavalls, són les que havien fet, que ell havia fet la lletra i la música. I són les que vaig cantar jo tres i una va cantar. Bueno, n'hi havia una, no, aquella que es diu Mai, aquesta sí que és una mica dedicada quan ell després de morir, i després les altres tres o quatre són les que teníem...
2: Mai, és que mai es collera.
3: Mai, ja no trobaré mai on ets. Et busco en el... No sé com dir-ho. Et busco en el... No recordo, no me recordo de res.
1: A l'autobús. És millor,
2: eh? A l'autobús i el tren de Sarrià.
3: Sí, et busco, no? Sí.
2: A l'autobús i el tren de Sarrià.
3: A quina galàxia has anat?
2: Això.
3: T'has ficat a dins d'un còmic.
2: A quina galàxia has anat? Sí, sí. O a quinàtic de Manhattan.
3: Sí, sí.
1: Bueno, i aquesta veu inconfusible és la del Manel Josep.
2: Ei, perdoneu que...
1: Perdoneu que ha intervingut al mig de la conversa, just quan estàvem a punt d'entrar amb el tema de la plateria.
2: Perdoneu que fiqui cullerada, eh?
1: Aquí entrem ja a l'episodi del qual t'ha ocupat més anys, suposo, la teva vida, que és la teva participació a l'Orquestra Plateria. Sí, sí. Tant tu com el Manel, inicialment, no sou part de... És a dir, entreu-vos després, no? De la fundació de l'orquestra.
2: No, jo estic des de la fundació.
1: Bueno, des de la fundació, sí, no, esteu allà. Jo vull... Clar, tu estàs de percussionista des de la fundació.
3: Però espera, sí, que tocava abans que entri el Manel.
1: La versió oficial.
3: Que jo, no, vull dir que jo vaig tenir la sort que, de fet, havia fet quatre coses. Vaig estar un any treballant amb el Lluís Llach, però després vaig tenir la sort, a través d'un amic, que era el Joan Massats, que em va dir, tu podries entrar a l'orquestra aquí? Tal. Va faltar algú, se'm va anar el Pere Riera, que hi havia, que era un dels músics, que eren arquitectes, pels primers fundadors de l'orquestra, diguéssim, era una idea molt concentrada, conceptual. Hi havia gent que no era ben bé dintre del món de la música, però que... I el Pere Riera, que aquest arquitecte, molt bon arquitecte, per cert, va deixar l'orquestra i llavors vaig tenir la possibilitat d'entrar. La qual cosa a mi em va salvar la vida, perquè jo, com a músic professional, no tenia cap opció. I llavors, gràcies a això, aquestes coses que el Woody Allen fa a les pel·lícules, allò, la sort, allò del Match Point, o aquesta última que ha fet, sí, la sort.
1: Però, bueno, clar, això pues també ho has de saber també... veure. Que...
3: Sí, vaig tenir aquesta sort, vaig entrar allà i més o menys, mira, i bueno, fins que i amb això vaig anar
1: fent. Clar, però refereixo que tu fer la conclusió de dir, ostres, gràcies a això he viscut la música, si no, poder no hauria pogut fer-ho.
3: No, això...
1: També és una virtut, eh? Vull dir, perquè hi ha molta gent que poder pensa que se'n pot viure i després...
3: Sí, és difícil. La veritat és que vaig tenir sort en aquest sentit.
1: Clar, aquí apareix la plateria. Tu, Manel, estàs de percussionista inicialment, sí, allà, i després passes a ser el cantant.
2: La percussionista, que també, parlant de cara dura i de morro, això és una cosa que ens agermana bastant, el Pep i a mi. La formació acadèmica...
3: Sí, sí, extraordinària.
2: Jo, la meva és encara més patètica i més...
1: Tu no tens formació acadèmica?
2: Inexistent. Jo vaig estar un mes al conservatori. Jo ja amb els dos més un, que va ser el primer grup que vaig estar, dintre de la cançó catalana ja cap al final, quan... que teníem una influència nosaltres també més americana, més anglesa, més de... dels, jo què sé, Crosby, Stills and Nash, els Beatles, Peter, Paul and Mary, jo què sé, tot una... el folk, tot això.
1: Perquè després, amb la plateria, és curiós, però bona part del vostre repertori ja era antic quan el veu fer,
2: sí,
1: no? O sigui, exactament. Aquesta versió de La Camarera de mi amor, no, és una cançó d'Antonio Machín, o la va popularitzar l'Antonio Machín, sí, als anys 40.
2: Sí, això era l'època de nostre... És que, de fet, la plateria, quan es va formar, que va ser una idea que va partir del CISA, bàsicament, i estava també en els inicis de la Cato Pérez, que no va arribar a debutar perquè deia que els boleros tenien massa acords.
1: Perquè aquesta línia editorial, per dir-ho així, la veu mantenir al llarg dels anys amb la plateria.
2: Doncs sí, d'alguna manera,
1: més modernes,
2: d'això és on d'alguna manera soc culpable, perquè dintre dels anys i dels moviments hi ha hagut alguns intents de variar de rumb, d'agafar altres històries, de ser més moderns, i a mi ja em semblava bé, però per l'altre costat no em semblava bé deixar la bandera aquesta del Renato Carosone, del primer swing que vam mamar, el duo dinàmico, si molt m'apures. Això era el modern, quan jo tenia 13-14 anys.
1: Però també era un estil musical que en aquell moment estava el millor moment. Sí, clar. Repertori era el millor possible, pràcticament, després, amb els anys.
2: Sí, i era una cosa que s'havia perdut entre els jovents. La gent jove no anava als embalats, no anava al ball de la festa major. Anava buscava la vida per altres discoteques, jo què sé, altre rotllo.
1: Ah, això és curiós, perquè potser aquesta música...
2: I nosaltres vam fer tornar la gent jove...
1: Perquè poder aquesta música també, o el ball, que dius, també s'associava poder a l'època franquista, no?
2: Sí, també.
1: Els balls més serios, més elegants.
2: Inclusivament aquest repertori que fèiem. Mm-hmm. I el pas doble era una cosa denostada.
3: Totalment.
2: Jo recordo alguna vegada en algun embalat, que segurament era de Girona, d'algun poble de Girona, nosaltres començàvem l'Amparito Roca... i tota la basca de l'embalat seure a terra, en plan protesta. I no ens vam tallar. Al contrari, vam tocar amb molta més força i la gent va acabar aixecant-se i ballant i saltant.
1: És molt, trobo molt poètic que la plateria, que sigui un grup de gent jove, que neix també en una Laietana, en la Celeste, o sigui, un espai que representa que abraça més
3: la modernitat.
1: Acabin fent un tribut.
2: Sí, era una música que la gent que l'havia interpretada en el passat era encarcarada, era...
1: I vau donar un altre,
2: sí, un altre toc. Pues érem, entre cometes, una orquestra de peluts, de hippies, uh-huh. I que també això contrastava una mica amb les imatges de les orquestres de ball que hi havia fins al moment, no? Que anaven tots igual, trajats, que tocaven l'himne del Barça, que tocaven l'estaca i aquestes coses. I nosaltres, de fet, trencàvem una mica amb això. Amb tot el respecte i tota l'admiració, mm-hmm. perquè sense aquestes orquestres, principalment de Girona, pues la plateria tampoc hauria existit, perquè d'alguna manera era on s'emmirallava.
1: Vosaltres vau introduir en el vostre repertori, per tant, a Catalunya, bastant clarament els ritmes llatins i tot això, no? Teníeu alguna orquestra que fes alguna cosa similar?
2: No, és que això coincideix en el temps.
3: Sí.
2: Coincideix en el temps que, com ha dit el Pepe, es descobreix la salsa. Bueno, es descobreix. Els músics que anaven amb el Serrat per Amèrica i tal, doncs venien i sabien tombar el mestre Conill, per exemple, Joan Conill, el Beethoven, eren músics que havien anat allà i havien quedat al·lucinats amb això. I de repente, als anys 70, a principis dels 70, venia el Bardagí i deia, hòstia, vaig veure a Nova York uns tios fortíssims que no sé què, i llavors va arribar, jo que sé, Discofon, uh-huh. va començar a treure alguns discos.
3: Fania, va aparèixer la Fania All
2: Stars. Sí, i va treure el Discofon, va treure el disco del Ray Barreto, Indestructible, que és, per mi és una pedra clau de la música aquesta, sí, moderna,
3: sí.
2: No?
3: I aleshores, és que seguint el raonament del Manel, músics com, per exemple, de l'Orquestra Mirasol, com pot ser el Xavier Vallès o el Víctor Ama, no? De repente els hi va interessar molt, això, també.
2: Clar.
3: Per això el Víctor, de fet, va acabar tocant a l'orquestra, també, sí. Perquè podia fer... Se sentia còmode, perquè podia fer allò, no?
2: Clar, i era dels pocs pianistes que l'entenia, aquesta música, i que la tocava com s'ha de tocar. Perquè, aleshores, als anys 70, era molt difícil trobar un trompetista que et fotés pinyols d'aquest tipus, de tipus llatí. Era molt difícil trobar un baixista que tombés, que pengés, que toqués a l'aire...
3: Sí, sí.
2: Però molt.
3: I entendre l'estructura d'aquella música, sí. De les discussions que havíem tingut. No, esto es dos, tres,
2: la clave, tres, dos. La clave, no, el dos, tres,
3: el
2: tres,
3: que mana el ritme aquest és allò... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. I si això ho canvies de lloc en el compàs, bueno, canvia tot. No, ara no entra el coro perquè...
2: Bueno, a mesura que anàvem descobrint aquesta música, l'anàvem donant a personal. Jo vaig estar també amb Mirasol Colores, per exemple, que era una continuació de la Mirasol, que també feia una mica de jazz rock, però a la vegada també feia cançons més populars amb lletra, que és el que volien fer el Víctor Amant i el Xavier Vallès. Mm-hmm.
1: Perquè aquests patrons o aquest tipus de música més... no diríem sofisticada, però sí que el que has dit, tècnicament complicada de fer, almenys en aquell moment, perquè hi havia pocs músics que coneixien els pals rítmics. O... Clar, també us ha convertit una miqueta en una orquestra que fèieu ball, però a la vegada podríeu fer concert, també. Sí. Llavors, aquesta ambigüitat, entre cometes, aquest punt de tenir un peu en el ball i un peu al concert, us ha beneficiat o us ha perjudicat? Ho dic perquè a grups actuals, per exemple, per dir... Els grups actuals fan els pitos, els creixements és l'un insono, no? Sí, sí. Vosaltres teniu arranjaments, una harmonia més complexa. Això és en favor del ball o és en favor de la...
2: Això a favor del ball no ens va ajudar gaire, la veritat.
3: No.
2: Més aviat va anar en contra.
3: Sí.
2: Érem uns tios raros que tocàvem de repente a un poble del Delta de l'Ebre. Un alcalde franquista d'aquells no ens volia pagar perquè només tocàvem mambos.
3: Jo he tocat tota l'estona mambo.
2: I llavors sortia darrere un conjuntet que tocava les peces de moda d'una manera pues, arregladeta, tampoc res de l'altre món, i això triomfava quantitat. Mm-hmm. O sigui que d'alguna manera volíem ser apòstols, teníem vocació de maleïts, una mm-hmm. mica.
1: Però això era una premissa que no vau canviar mai. O sigui,
2: no, ni era una premissa.
1: Era un preu.
2: Es va donar.
1: Era així.
2: Sí. Es va donar.
3: No, i de fet, els primers anys que vam fer, sobretot vam tocar per Catalunya, una mica... Per Lleida, recordo, un any va ser allò com a Tila. O sigui, tira, per allà on passàvem, mai més
2: ens creia. No, així com les orquestes, sí. Les orquestes típiques, clar. Incluïda... Pues, ja un any firmaven per l'altre i anaven cada any. Nosaltres poques vegades hem repetit.
3: Poques vegades. I, sí. Ja. Però vaja, pues, clar, vam tenir la sort de la cosa de connectar amb un altre... Bueno, de fer-lo del Pedro Navaja, sobretot, mm-hmm. que va ser un èxit a nivell nacional, i llavors vam començar a treballar molt fora de Catalunya. Clar. I allà sí que potser tenia aquest punt de concert de vegades. A Catalunya mai, eh?
2: No. Ara... Aquí a Catalunya... Bueno, i aquest... això d'anar per tot arreu va ser estupendo, no? Va ser perquè aquí fèiem el... Si no arribava el 10% de la feina...
1: O sigui, toqueu per Espanya, perquè més a més...
2: Deia, oh, la plateria, no pareu, oh, la plateria, tal, que... Perquè ens veien a la Mercè, o ens veien un dia a la tele, i pensaven que estàvem muntats en el dòlar, però estàvem corrent, i durant uns anys ens va anar molt bé, vam treballar quan anàvem a Galícia, Andalusia, a Madrid...
1: Quant tot... temps va ser això, aquesta
2: anys,
1: època d'obrada?
3: Els 80-90.
1: Dues dècades, potser, de feina?
2: Sí.
3: Una dècada i mitja de feina.
2: Sí. A finals de 70, 80 i primers 90.
3: Exacte.
2: Cap al 90, amb el...
3: A partir dels 90...
2: A partir de les Olimpiades, ja la cosa va decaure bastant. Mm.
1: Perquè, i també vau estar... O sigui, vau tocar els mítings del PSOE, pot ser?
2: No? Una vegada. Vam fer una gira, va ser la que va portar el Felipe González.
3: La gira.
2: Que ara em tallaria la llengua, però...
3: Sí.
2: Vist, però llavors era com una salvació votar aquell home. Uh-huh. I, bueno, sí, vam anar per tot arreu.
1: Llavors vau estar com, això, uns 10-20 anys en època daurada, però la música... almenys tota la música, evidentment, però la festiva especialment, va anar evolucionant cap a una reducció de les orquestres i apareix l'home del teclat, que a vegades ni toca el teclat.
2: Sí, també.
1: Posa play o l'home del portàtil, no?
2: No m'he recordat de fer menció d'un fenomen que va contribuir molt a la nostra mort, que va ser el rock català, amb perdó. O sigui, van arrasar. I, clar, la gent volia rock català...
1: Bueno, però això és una constant de Catalunya, també, que hi ha estils que exploten i arrasen amb tot, i llavors, quan això mor, no queda res, ni ningú viu, i has de tornar a plantar.

0: i a Catalunya també, i al flamenc. Llavors, això és diferent, això ja, aquí, cuidado.
1: Si ara fes d'una música pròpia...
0: Una música popular, doncs pues és, costa que sigui una música que es vagi...
2: Sí. És que d'alguna manera, sempre anem a parar el mateix, la música i tot, amb el rotllo del Franco aquest, va ser un cop de destral a totes les tradicions, va anar per nosaltres, anava pels catalans, aquella guerra... No, com ara, que la merda d'ara, però estem igual.
1: Sí, sí, fa poc vaig entrevistar l'Artur Blasco, que s'ha dedicat tota la vida a recuperar la música tradicional dels Pirineus perquè no existia.
2: Clar,
1: sí, no hi havia...
2: això va quedar tallat, tot
1: sí, hi havia
2: això.
1: Molt, però ningú sabia que hi era aquest
2: clar,
1: món.
2: Perquè... Això és una cosa que evoluciona i que ho agafa el jovent sí, i agafa un camí que no tenim. Clar. Ara sí, ara surten, després de molts anys, el Carles Belda i el Garriga i no sé què, que recullen aquesta tradició i la barregen amb cúmbia, o la barregen amb no sé què, o amb jazz, o amb el que sigui. Entens?
1: Sí.
2: Però això no va poder ser en el seu temps.
1: Perquè vosaltres... jo vaig escoltar que tu, Manel, havies treballat en un banc.
2: Sí, vaig treballar en un banc.
1: I tu vas treballar a Correus...
0: Però això va ser al revés. Jo
1: a la part final, tu exacte. No parlava al principi.
0: Sí, al principi, sí. Pues,
1: la resta del temps vau ser músic professional. Sí. O vau d'anar combinant amb feines?
2: Jo dels 15... dels 15 als 19 anys vaig treballar al banc. I als 19 anys em vaig llançar a la piscina.
1: I
2: ja fèiem bolos amb els 2+1, més o menys traiem algun duro, i em vaig despedir d'aquell martiri. Allò era un martiri xinès. Jo dic martiri xino. I de veritat, va ser la salvació de la meva vida, fugir d'allà.
1: Tu, Pep...
0: Jo va ser cap al final, de fet. Al final, bueno, cap al final. Quan ja l'orquestra treballava molt poc, després també vaig connectar el Víctor, que era el pianista que havia estat a l'orquestra, em va dir, tu et faries res treballar en un circ? Diu, no, home, no, amb tu no. I llavors vaig entrar al CRIC i vaig estar també allà, bueno, com uns 10 anys. I allò em vaig allargar una mica... la vida professional allà, no? Però ja al mateix temps, com que la cosa anava molt justa, vaig començar a treballar un any que es va anul·lar una gira del circ, no sé com, alguna amiga em va dir per què no vas a preguntar a Correus? I allà em van donar feina. I llavors anava fent temporalment, feia 2 mesos, i així m'ho anava ajudant, anava combinant les dues coses. I els últims 10 anys sí que ja vaig fer bastant a Correus, i mira, per això almenys m'ha servit per poder tenir una mica de jubilació, perquè altra cosa que nosaltres també no vam fer mai va ser pensar que un dia ens faríem grans. Vam pensar que sempre seria allò.
2: Sí.
1: No sé qui em va dir que la primera gira de la plateria us veu quedar a l'IVA.
0: Bueno, això va ser, no, la primera, no, va ser un... Quan va sortir l'IVA.
1: Això no, si no, allò.
0: Sí, no, són coses que, bueno, no, ens pensàvem que allò... Sí, no sé si es pot explicar, això.
1: No, jo diria que prescrit, ja. No, això.
2: Això ja prescrit. Si vam ser sempre, fins al final nostre mort fa 4 dies, una colla de pirates. Tot era allò, era posar-ho sobre la taula i repartir.
0: Sí. El que vam fer va ser, el Flavià, el nostre manager, va muntar una discoteca.
1: A tot plegat, l'any 21 vau publicar un disc que es diu Postal de la Mediterrània, on hi participes tu, Pep, a la música, el Manel Dols a la lletra i tu, Manel, a la veu.
0: Sí.
1: Després també teniu el Torres en Dols, que és el teu últim disc, justament amb Manel Dols, on tu, Manel, Josep, cantes una cançó, que farem ara en directe a continuació també. Vull dir que heu arribat a una edat avançada, encara gravant en els vostres projectes, ajudant-vos, donant-vos un cop de mà, això està... Això és un gran logro, vull dir, això amb el món de la música hi ha casos que passa, però és un ofici que hi ha negos i gustos i tanta subjectivitat que no és fàcil arribar aquí.
0: Jo he tingut sort amb això, bueno, i el Manel també, de poder... Quan he tingut coses que havia fet, o que sempre tota la vida he anat fent cançons, bueno, música, en plan amb la guitarra.
2: Sí, home, sí. Jo soc un fan del públic com a melodista, com...
0: I
2: després... Com a compositor, jo l'admiro quantitat.
0: I com vaig trobar aquest amic, el Manel Dols, que feia anys que no... Que ens vam retrobar precisament aquí a la Coma. Perquè ell tenia casa a la Coma i...
1: Bueno, teniu una cançó a la Serra del...
0: I llavors, ostres, pam! I llavors, també mig jubilat ell ja i tal, tenia molta... Ell és lletrista, o en fi, escriu, i jo li vaig passar cançons, ell em va passar lletres, i van ser com... Per això he fet aquests 2, aquests 3 discs que hem fet, em sembla, són 3, no? El primer del quartet,

0: El segon amb el Manel i el tercer aquest últim.
1: Sí, sí, Manel Dols, els amics de la Coma, que el coneixen i que tenim en comú, em diuen que una gran persona, vull dir, li envien molts records, de fet. Escolta, això.
0: I el Manel també, bueno, Manel, ell ha fet també tres discos, has fet tu, no?, en solitari.
2: Ah, jo sí, sí, bueno, en solitari...
0: Bueno, en solitari també.
2: Jo en solitari no podria fer res, però...
0: Bueno,
2: sempre...
0: molta gent, exacte, i jo en els discos també he trobat arreglistes i gent que venia a tocar.
2: I tant, home.
0: Pobres i tot sense... Si no, no hauríem pogut fer per amistat i per carinyo, no?
1: Com... I teniu intenció de morir amb les botes posades?
0: Sí, home, si fa falta...
1: De seguir fent
0: moscos... Molt em temo que la cosa ja està arribant a...
1: No, home, però...
2: La veritat, com sempre, no ho sé. No m'ho plantejo.
1: No us plantegeu una data de dir, mira, ja aparco tot i ja no vull saber res.
2: Home, jo de fet ja he arribat a aquest punt i ja he aparcat, però sempre sona el telèfon i et lien amb una cosa i amb una altra. I jo em deixo liar, sóc dels que no sé dir que no. I, bueno, i així estem.
0: Clar, jo pues, també vaig tocant, clar, has d'estudiar la flauta, has de tocar el saxo una mica, i tinc un quartet de saxos, que t'ho trobem de tant en tant, o... i també toco amb uns que fan una mica de clàssic, vull dir que més o menys em mantenc actiu per si surt alguna cosa, es fa. I...
1: No, no, el que dèiem és això, som músics d'ofici.
2: Al sofà, esperant que s'hagi el telèfon.
1: Bé, doncs anem a tocar, en aquest cas tocarem Caminet de Puritat, que no sé, la lletra no sé si... La lletra és... Clar, l'ha escrit el Manel Dols, però no sé si tu sabries explicar-la.
0: Sí, el Manel que l'ha cantat t'ho explicarà.
2: Doncs sí, el Manel Dols és oriund de Morella. I a Morella el Caminet de Puritat era el camí que hi havia per anar al cementiri. Que aleshores es veu que acompanyaven el fèretre fins a un punt determinat, allà es quedava tothom i els familiars seguien pel caminet de puritat que anava al cementiri.
0: L'ermita de puritat.
2: I aquí explica això, que hi havia... Pues la gent es tenia els llençols, hi havia les basses de blavet, que ara ja no saps... No sé si algú sabrà el que és el blavet. Tu saps el que és el blavet?
1: No, jo sé d'un disc del... Com vas dir, el guitarrista que va morir fa poc, que tocàvem amb el Juan Perro, amb el Santiago Serón, que té un disc que es diu Blavet.
2: Ah, sí, el...
1: Molt maco,
2: una Vinyals, cançó. No? Sí, Joan Vinyals.
1: Vinyals. Em sona d'alguna cançó de...
2: Pues Blavet era una cosa que es posava com perquè la roba tingués un brillo blanc amb un toque blau, que era com més blanc encara. Era una pols que venien, que anava amb uns cartutxos, i als safaretjos de Catalunya hi havia el Blavet.
1: Bé, doncs anem a fer Caminet de Puritat. Gràcies per aquesta conversa i fins la propera.
0: Molt bé.
2: Fins una altra.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Jané.
2: No es veu ni una ànima tot al llarg del caminet.

mantindrà vives els records del camí de la veritat. Ras el cel com una espasa que traspassa el sol de fred. S'emblanquina el roquer que es retalla dins el marc. Blau celest que s'esbatana dins la nina dels meus ulls. El blavet d'un temps que em du pel camí de puritat.

de blavet. Es blanquegen uns bolquers, caminet de purità, clar i ras com una dalla, caminet de puritat.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades, es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit, veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors, perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: que...
1: Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química aporta, a més, una petita però invaluable quantitat d'aigua metabòlica. La descomposició del greix produeix l'hidrogen que es combina amb el diòxid i, absorbit per la respiració, forma l'aigua. Combinant les aigües metabòliques i cel·lulars, la limfa, intersticial i el plasma pot romandre durant un llarg període de temps sense aliment. Quan l'animal ha consumit totes les reserves de les gepes, aquestes queden penjant a un costat del cos.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments, un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a la C28 a Altaneu obliga a donar pas alternatiu i, finalment, unes obres a l'AP20 a Barcelona deixen un carril tallat i provoquen retencions en aquest punt. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 111 morts i 87 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que els 6 aeroports han suspès també temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres, volíem dir. El ministre ha defensat que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement es celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el Pla Ter i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Adif reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, amb núvols en trànsit i alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
2: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: La noia no podré...
1: Aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, molt content.
1: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
2: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
1: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
2: Només fan una fase, que és la final, que és dintre de... En el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
1: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
2: De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com... que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
1: Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
2: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. I llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents també.
1: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
2: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
1: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
2: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
1: D'acord, eh?
2: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també... des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
1: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
2: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això per... pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura de, dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
1: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
2: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des, completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
1: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
2: Molt plena.
1: Sí,
2: o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si contem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de la buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
1: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no?
2: Del
1: grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
2: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
1: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si al cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
2: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Mm-hmm. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment. Que ja està bé, vull dir, quan estàs començant, doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Però, bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
1: Molt bé, per més endavant, eh?
2: Exacte.
1: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
2: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. No. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
1: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
2: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és, estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult, molt vinculat al fet de que les nostres festes majors acaben amb un concert d'havaneres. Llavors, com és un moment com molt emocionant, i l'estàs acabant amb aquella música, no? Llavors, jo crec que també d'aquí neix una mica l'interès o el vincle emocional amb aquest estil, no? Com de... aquell moment últim, després de dies de molta intensitat, de molta feina, no sé què, relacionat amb la festa major, de sobte l'acabes amb aquest concert, no? Llavors, jo crec que hi ha aquí un vincle que és indestriable.
1: Doncs per acabar, parlant d'aquesta festa major, potser ja més fora de Gairó, però l'estem deixant enrere, i has tingut un paper molt protagonista, com l'has viscut, aquesta festa major.
2: Home, ha sigut increïble.
1: D'aquests 30 anys de Pirates i Premianencs.
2: Ha sigut increïble. O sigui, ha sigut tot un honor d'anar els 30 anys fer de Martí. Ha sigut molt guai. I això, m'ho he passat molt bé. Ha sigut molt xulo. Hi ha hagut molta feina al darrere, també, tant de la direcció artística com de les entitats de Bòlit i de Pirates i Premianencs, i ha sigut molt guai poder posar el meu gra de sorra, i molt content. Encara m'estic recuperant, tot i portar, no sé, i portem una setmana, no? Però sí, encara estic recuperant-me emocionalment més que físicament.
1: Molt bé, doncs, Roc, gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, seguirem a veure què passa amb aquesta final d'aquest concurs, doncs, de la Mediterrània. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, Núria, a veure si ben aviat podem explicar que De Gairó s'endú aquest premi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les plataformes ciutadanes Millorem Bus Baix Maresme i la premianenca Arreglem Premià, grup de veïns a Facebook, han emès un comunicat per denunciar la situació que es produeix ara mateix a la marquesina de l'autobús urbà C-18 a la plaça Doctor Ferran, que, pel que ens diuen, fa moltes setmanes que té un vidre completament trencat, com testimonien les fotografies que han publicat, i sobre el qual asseguren que han rebut nombroses queixes i peticions per part de veïns. Segons diuen, des d'Arreglem Premià, s'ha comunicat a l'Ajuntament a través de l'aplicació Premià Actua, mentre que Millorem Bus registrava sengles instàncies per reclamar solucions a l'Ajuntament i al Departament de Territori. Malgrat, diuen, el risc evident que representa aquesta instal·lació precària, cap de les dues administracions no ha donat encara resposta a cap de les comunicacions que s'han fet i per això ho han traslladat a la premsa. Diuen aquestes dues plataformes que la seguretat de la ciutadania ha de ser una prioritat absoluta.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: vam parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sant Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que ja ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més és important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo soc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al Centre Esportiu Municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el Centre Municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, seguir sent un referent i seguir sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: Uh-huh. I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha, ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marxa també de creixement? És a dir, al punt on estem ara encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent a poc a poc ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé, en quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant. Bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem en un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I, evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns necessita de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs aquest encàrrec, no? Perquè, pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la junta directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a Primera Divisió Nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'Estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar em fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos. doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè

0: val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
1: Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys
0: a mi,
1: pas?
0: A mi, que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I, bàsicament, jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
1: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? del dia a dia,
0: sí, perquè,
1: del que és un club.
0: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar de la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt, perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
1: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància d'efectivitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
0: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. Gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut.
1: Clar.
0: I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
1: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més a més, a posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser no ets ningú.
0: Això me refereixo.
1: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que

0: dèiem, de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Ho dic constantment, veus gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigues obertes, això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al Cent Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé, doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te, i les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià, així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me, i per acabar m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats a Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la Plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas de vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del Mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.000.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. També n'hi ha un altre a la C33 a Montcada, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, hi ha obres a l'AP20 a Barcelona, que deixen també un carril tallat. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També ha quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports també han suspès temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol no té constància per ara de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement se celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. I Adif reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable amb núvols de trànsit i, de fet, alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, torna la calor, continuarà durant tota la setmana màximes de fins a 38 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plaça de l'Ajuntament torna a acollir aquest agost una nova edició del cicle Un mar de sardanes, una proposta dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que omplirà de música i dansa tots els divendres del mes a partir de 9:45 del vespre. Després de la primera ballada, celebrada el passat 31 de juliol amb la Cobla Marinada, aquest divendres 7 d'agost serà el torn de la Cobla La Llobregat. Com explica Joan Vinyals, membre dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, el cicle manté la cita setmanal durant tot l'agost i culminarà amb l'Aplec de la Sardana.
4: El 29 d'agost, amb el 53è Aplec de la Sardana d'aquí de Premià de Mar, tindrem amb nosaltres les cobles Juvenívola de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Això serà a final d'agost. Cada divendres, però, a partir de 9:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, ballada de sardanes.
1: El programa continuarà el 14 d'agost amb la Cobla Mediterrània i el 21 d'agost amb la Cobla Sant Jordi, abans de posar el punt final el 29 d'agost amb el 53è Aplec de la Sardana de Premià de Mar, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí ve de... vol dir nervi errant, nervi itinerant. No és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant. Al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les ressenyiments.
0: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i el ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Un restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però, a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador. Té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, li demana molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma.
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
3: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el la postura del triangle que fèiem similar d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells a vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Mm-hmm. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
3: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, una esponja mullada. La retorces. S'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu pericelatisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
3: que també és important, fonamental,
1: sí,
3: no, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre i atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnisara Dauti, popularment el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Mm-hmm. Però entre elles, i és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que mm-hmm. ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
3: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la favoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Mm-hmm. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
2: Bastant bé. Mm-hmm. Tot i que hi ha un concepte que molts no, potser inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant. Bueno. Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
3: I també hi ha el concepte de moderació.
1: La moderació,
3: no?
1: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit en salut digestiva menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
3: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més, avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt i final?
2: Va. Sí, la del Lin Yutang.
1: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
3: Molt bé. Doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
1: Un plaer.
2: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: El festival Gaffer Rock ja ha confirmat el cartell de la seva 15a edició, que se celebrarà el dissabte 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La cita d'entrada gratuïta arrencarà a les 6 de la tarda i tornarà a apostar per la música en directe, el talent emergent i les bandes de l'escena local i nacional. El cartell d'enguany estarà format pels grups Lomueso, Salvana, Fenomeno, Baby Jane, Filthy Rich, The Roaches i Contrapès, a més de la sessió del DJ Junior Wolf, que completarà una jornada marcada per la celebració del 15 aniversari del festival. Més enllà dels concerts, el Gaffer Rock també comptarà amb un màrquet d'artesania i comerç local, servei de barra a càrrec de Simplement Diables i pizza artesana, amb l'objectiu d'oferir una tarda i un vespre de música en un ambient festiu i familiar. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de l'associació Gaffer Rock, i un any més es presenta com una de les principals cites musicals de l'inici de la tardor al municipi.
0: Premià Media. Informació.
2: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquest mes d'agost tothom parla d'una sola cosa que de ben segur ja sabreu, i és l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost, que es podrà veure doncs arreu de Catalunya. Avui, per resoldre'n tots els dubtes i també per conèixer com el podrem viure aquí a Premià de Mar, parlem amb en Ramon Navas, aficionat a l'astronomia. Ramon, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipse del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí a Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit. I a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més. És un eclipse que, en aquest cas, no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè, a més, a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
2: Sí.
1: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona?
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va, així, grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona. És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és, clar, perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em van costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? El que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, sóc molt escèptic des del punt... Jo sóc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec,

0: absolutament, com, pues això, despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha algú més... Estarem a més, sí. Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
0: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
0: No serà total.
1: Anular va ser el que van viure
0: anular
1: fa molts
0: va
1: anys.
0: Ser el que van viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
0: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre. És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
0: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
0: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
0: De res.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El 29 de juliol van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja, que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. Des de les comunicacions amb l'Ajuntament, en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició de cara a pròximes temporades, però a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment, va ser el 29 de juliol quan es va fer l'operació i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria, adreçada tant a adults com a joves, inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins el termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi. Dic o no perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basat en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o, bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Jo sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres, sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs sí. Com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, mm-hmm. Seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que sí. Es queda una part de mi aquí, no?
0: I... sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també clar. Passa, no?
1: Sí, sí, sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui ha repassat el nostre sí. Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home,
0: llarga,
1: i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important,
0: sí,
1: també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla, i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament molt. I també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran, no? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total. Segur. Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i
1: d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això. Sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet. Avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en vol sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem doncs amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser connectats. Estarem en directe amb Prades. I en encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens hem preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes, també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí, a propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, no arriba a la totalitat. L'eclipsi ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem...
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen. És algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit. Potser l'Arnau Vilà, Demon, se'n recorda. Arnau, bon dia. Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuïn els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llistos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Gots, bon dia.
8: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant no, tindran aquest avantatge. No? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
10: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi. Vinga. També. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida al Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aigua Múrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
10: vinga,
8: no puc marxar sense
10: Sant
8: parlar.
10: Sant Roc toca ara.
8: Sí. Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria. I s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
10: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona. De fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri. No és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions. I demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
10: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré.
10: Tornaràs, ja.
8: Tornaré, sí.
10: En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
10: Desconnecta, però gràcies, Marina.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Ima Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al Pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita al Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no? Unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens, se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia, obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet, hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment, s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el Pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Aquest risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre esta, no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al Parc Natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels Ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que és vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en la urbanització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar car o no, i és una de les coses que estarem fent.
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, ja estem a un dia ja de l'eclipse, ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que aquest eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat. Potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè, sí, a més, hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè aquest dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important, justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alerts seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona en la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a aquest dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar i, per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això, doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims i evidentment, inclús moltes vegades, no?, des de casa se podrà visualitzar, per tant...
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipse i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure este eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
6: Sí.
0: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran depart del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve a Tarragona ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest punt.
0: Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt per aquí. Molt bé. Nois, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària Ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions. I una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha d'llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que

0: a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
1: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
0: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
1: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
0: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme. Doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
1: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
0: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
1: L'eclipsi serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
3: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
4: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
3: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
4: Exacte. Qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i, descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Uh-huh. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
3: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
4: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
3: Pot variar molt la resposta.

0: costa, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
1: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i de portar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
0: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
1: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
0: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
1: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt i, bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
0: Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
1: Sí, absolutament. Que és, no? Forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
0: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí. Com viurà l'eclipsi?
1: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
1: Sí. Sí, ho he vist.
2: Molt bé. No sé, com a de raríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
1: No, amb persones no. Bé. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Sí. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells. I hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
1: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
0: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable. Tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació, aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30, i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol, i per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, una a la plaça de l'Amistat i l'altra al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaç de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser, de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent, ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: confós
1: bé
0: la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O, no?
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser, sí, això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin,
1: sí,
0: tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, digues, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, eh? Que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diuen Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí,
0: molt
1: és
0: bé.
1: Graciós, no? Però
0: sí.
1: Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles, al final, són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i, per tant, són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar,
0: doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina supermona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies,
1: sí,
0: de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa,
1: sí,
0: de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: Oriental,
3: hi he trobat,
1: clar,
3: un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però
1: i
3: sobretot
1: tant
3: també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home,
1: és
0: que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, i
0: sí,
1: tant.
0: Sí, sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències,
0: i pateixes,
1: rialles,
0: que
1: nervis.
0: Això uneix, el fet de patir,
1: sí,
0: no?
1: Pateixes, sí, i això uneix bastant. Mm.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon
1: això
0: feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio,
0: sí,
1: abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers,
0: ah,
1: i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
0: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món, i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada, la veritat.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que
1: sí,
0: apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar, sí. T'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final.
0: Jo,
1: tu t'hi posaries sí. En el foc,
0: jo no,
1: Núria?
0: No, no, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo sí. Allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o sí. Perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord. Sí,
0: tu què?
1: Sí,
0: tu estàs així. Amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot.
0: Ostres.
1: I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una
0: clar.
1: O l'altra, però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després, Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el... Bé, en general, no, en concret, és el que us demanàvem
1: sí. Avui,
0: el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure-la em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els demés i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema, és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació o tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que desafora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas, seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudir.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollis la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir. El meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onés i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit. I a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè, a més, a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però fins als supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin a l'ISO. Gairebé el 99% de lo que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total. La diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al rededor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens... Era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar la mà i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat. Vaig veure que molt justet i vaig dir, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em van costar un parell d'hores. Perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual?
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
1: Hi ha més
2: si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: anular
1: fa molts
2: va
1: anys.
2: Ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no heu viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a premiar, ara sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps, quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi. I el Pep va dir re de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia. És un festival, realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient. Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tutel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tutel Poltrona, mateix, parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan ho fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els organitzadors internacionals també,
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que això creix,
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet, aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circlic, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Albanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació i, sobretot, els observatoris de fora de la totalitat. Doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa.
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí.
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Roig Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total, n'has vist algun?
5: De total, no n'he vist cap. De parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat amb accés a, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència. No anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés donant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres! Mira.
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina aquest moment,
0: Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs, poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals. I el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant. Si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi i estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides, del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, La gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori. La gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix, què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida? El Parc Astronòmic de Prades entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendi alt, nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí,
0: Aprofita i queda't. Jo et dono permís. Sí.
4: Bueno, va, vinga. Que ha tornat una hora,
0: Ja. Fins demà, Pep. Una abraçada forta, gràcies.
4: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: Cada any, en algun lloc del planeta, es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès a
1: escriptors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora, de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. I hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la Guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu, es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi,

0: de la identitat.
1: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici, que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa, que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908, i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites, que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost. Però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina, que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.
4: Te fa mirar la lluna, te fa creure que estem.
3: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada. Per a dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, un punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament, no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
2: Food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa, això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res.
2: Ja sabem
3: el
2: que hi ha.
3: Jo volia fer un petit apunt. Clar. Que abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: gràcia.
2: Exacte,
3: ho podem fer tot. I jo sempre dic que a mi m'agrada molt les Llàgrimes de Sant Llorenç, i dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
0: Ai, ai, ai, ai.

0: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
1: Perfecte.
0: Lídia, moltíssimes gràcies, ja gaudim moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
1: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
0: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
2: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
0: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'ultimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
3: Molt bones.
0: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè, clar, arribem ja a 11:00 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
3: No et preocupis, em passaria el mateix.
0: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
3: No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
0: Molt bé.
3: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo, per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria, doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure, doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
0: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
3: Exacte.
0: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
3: Sí, això anava a dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
3: Perfecte.
0: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
3: Això mateix. Una abraçada molt forta.
0: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu, aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable. Tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació, aquí a la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Guedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla deixa 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'AVE Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AVE Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu, millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2/4 d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AVE Premià.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant?
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
9: Lluís, ¿sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
10: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
9: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
9: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Tanquem la temporada de l'Espai de Llibres a l'Ona Maresme amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Marc, què tal? Com estàs?
3: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així, una miqueta...
2: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no? Que l'últim dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no ho sap, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa doncs, molt especial, i és que vam dir, va, vinga, portem dos llibres... a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs, ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt i tu també?
3: Jo també.
2: Vale. Comencem per un meu? Vinga,
3: sí.
2: Va. El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català. Vale. És de l'Àngel Quintana i és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista de rock per antonomàcia d'aquí del país.
3: Sí.
2: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però... té una faceta...
3: Però ella ha sortit alguna pel·li, eh? Que sí, a pel·lícules de l'Oest, em sona, no sé quina, però sí.
2: Ella, o sigui, a part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut. Vale, o sigui...
3: No van anar
2: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, eh? Mm-hmm. Però sobretot... em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals. Perquè al final, no sé si és el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
3: sí.
2: Doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire agradable, diguem.
3: Perquè,
2: tot i que sigui,
3: sí, tu creus.
2: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
3: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre s'ha vist molt una persona molt sensible, no? A vegades...
2: Sí, per les lletres que
3: fa. Per protegir-te una mica...
2: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre, en espais tancats...
3: Últimament tothom diu que és perquè les té graduades.
2: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona, doncs, que...
3: Sí, vols posar una pantalla,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, molt reservada. Sí, sí, sí. I més aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan al final... doncs n'ha fet molts.
3: I sobretot n'has fet de... això.
2: N'he fet un, dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està... Bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar i jo em vaig sortir molt, molt satisfet que el vaig fer al meu pare. Re, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per el cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
3: Val, més com a informació, no? Com a
2: exacte.
3: Coneixement.
2: Sí, sí, sí. Aquest és el meu primer llibre.
3: Val.
2: Vale? Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
3: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar el programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
2: Sí.
3: Pues, és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea, d'Homer.
2: Mm-hmm.
3: amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Cutles.
2: Per molt sempre... curioses, molt curioses. Quan me'l vas ensenyar...
3: Són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials. I sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, pues, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos. I per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant, i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la peli.
2: Ho anava a comentar, sí, sí.
3: Digues, digues.
2: Va, Nolan, va. Vinga, va, respectem en Christopher Nolan.
3: Tens ganes o què? O sigui,
2: sí,
3: no?
2: És interessant.
3: I esperança?
2: Sempre sí. Que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
3: Sí.
2: Tant pel·lícules com videojocs, que també això és un altre tema que ja, si un dia vol, Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que representa, o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals,
3: sí.
2: Per tu personalment, doncs, què et genera aquest llibre?
3: No
2: quan
3: sé.
2: El llegeix, sobretot.
3: A mi em genera molta esperança i em genera que, malgrat tot, per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant. I això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot a aquest home i la seva tripulació. I estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil, i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
2: Bona moralina,
3: i arribar,
2: hòstia.
3: No sé, i entendre realment, perquè al cap i la fi, ell quan torna... Ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser, i suposo que d'això es tracta la vida, no? De
2: carai.
3: Saber qui som i malgrat tot el que passa, no?
2: La moralina del dia.
3: Uah, eh? És que per mi és un llibre molt important, sí.
2: Molt bé,
3: sí,
2: doncs sí. Perfecta sí. Recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai... Aquest tipus de llibre,
3: no,
2: jo diria.
3: No, encara,
2: hem fet
3: no.
2: Còmic, hem fet
3: mira,
2: còmic.
3: No se'ns ha acudit.
2: Justament,
3: sí.
2: L'últim dia, doncs, portem una peça, una obra, no?
3: Sí.
2: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
3: sí.
2: Que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
3: Sí.
2: La diferència sí. Bàsica és que es llegeix al revés,
3: sí.
2: Que és molt curiós, no? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta,
3: és
2: no?
3: És que, clar, és molt diferent,
2: és
3: sí.
2: Que molta gent diu, com es llegeix el manga?
3: Sí.
2: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga... és la primera edició de Pokémon.
3: Uh-huh.
2: Que al final tothom coneix la saga, jo sóc hiperfan de Pokémon, se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka, i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka, és en Mato, però l'editora és Norma.
3: Uh-huh.
2: Norma, que és una editora hiperconeguda,
3: sí.
2: No? Que és molt famosa.
3: Sí, ho fan molt bé.
2: I el... A veure, el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més, no és algo, no és quelcom fàcil de llegir, el manga, has d'estar acostumat a llegir-lo, jo he aconseguit llegir-me'l, és bastant interessant, òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o, mm-hmm. o juguessis al videojoc,
3: sí.
2: Però jo volia portar això perquè és una saga que bueno, la porto doncs, consumint tota la meva vida i seguiré consumint segur.
3: Jo crec que és immortal.
2: És immortal.
3: És immortal.
2: I a més és... Una cosa que també pels nens, no? Ja que estem fent aquest programa i els nens també doncs, poder els agrada molt Pokémon i volen adentrar-se en aquest món, també en el manga,
3: sí.
2: Que és una de les formes de començar a llegir també poder pels nanos, doncs jo crec que aquesta opció és perfecta i a més curiosament que la portada es diu Pokémon, però la primera edició posava Pocket Monsters.
3: Ostres,
2: que és el primer nom que es va dir
3: ve...
2: i d'aquí ve Pokémon.
3: Pokémon.
2: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res,
3: sí.
2: Recomanació del 1997,
3: mare
2: si voleu per curiositat,
3: sí.
2: La primera edició, I, bueno...
3: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos
2: no.
3: un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no?, de tots...
2: Ha mogut molta cosa, sí,
3: Vull dir que és complex, que no és qualsevol cosa. Vull dir que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
2: N'hi ha mil i pico.
3: Sí, és una passada.
2: Jo me'ls sé tots, cosa
3: Mare
2: que...
3: Passa
2: amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, eh? No em donis
3: més
2: feina.
3: Perquè si no, això ja... neurodivergència total.
2: No em doneu més feina, eh? I ja està. Però, bueno, recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
3: Sí.
2: I, sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
3: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
2: Vale,
3: un de riure, perquè si no riem una mica això és un rotllo. És en Tom Sharp, no? Que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor i és genial i hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges és un noi que és literal i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i és...
2: Què vol dir literal?
3: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment.
2: No,
3: però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat i tal, i diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
2: Carai.
3: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com, llavors, és com estar amb una bomba al costat i, clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recollit i tal, pues, han de fer una missió de rescate que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
2: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
3: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure amb un llibre. És molt fàcil enriure's de les coses.
2: És molt curiós, sí.
3: Però fer riure, no? Arribar a situacions absurdes, no? I coses que dius, què m'està dient? I veure que t'està prenent el pèl, no? I que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
2: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
3: Clar, mira,
2: és una imatge, eh? És una imatge, però...
3: Però és aquest tipus d'humor que quedes com molt pillant, no? Que, perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no? Surt el xiste o l'absurd
2: i... Sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
3: Exacte, és diferent.
2: És diferent,
3: Sí, m'agrada molt la Terra.
2: Sí, és molt bona.
3: Encara ara m'enric molt.
2: Ara me la vull veure.
3: Jo també.
2: És molt bona.
3: Sobretot el pilot automàtic.
2: Sí. El ninot inflable. Sí, és
3: genial.
2: Remar, un plaer.
3: Sí, ha estat molt divertit.
2: Tots aquests programes, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
3: Sí.
2: Res, un plaer també de descobrir aquests llibres d'avui, que són
3: els
2: personals.
3: Sí.
2: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
3: Val. Moltes gràcies per tot.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de la nova escola Mar Nova s'ajorna per després de vacances. Tot i que, com ens va anunciar l'alcalde i també l'escola, estava previst que l'acte es fes després de la festa major, fons municipals ens diuen que les dues parts han acordat esperar que hagi començat el curs escolar. El juny passat, Rafa Navarro parlava d'un gest simbòlic però modest per certificar que les obres comencen i tots som al mateix vaixell.
2: Des que jo sóc alcalde, no hem fet mai cap paripé per fer un acte protocolari que l'endemà no passi absolutament res. Si al final doncs, acabem quadrant aquest acte, serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa ni serà un paripé, serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta diguem constructiva clara que ens ha de portar a tenir l'escola el més aviat possible.
1: Mentre s'espera doncs aquesta convocatòria, al recinte de l'escola s'han anat produint moviments des de finals de juny, però de moment han estat moviments més aviat tímids. Tant és així que al ple de juliol el grup de Premià en Comú Podem es preguntava si no podia ser que els treballs haguessin quedat aturats poc després d'haver començat. El regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, però ho desmentia i assenyalava que en aquest primer tram d'obres la feina és sobretot burocràtica i ens deia que a Can Pou el que s'estava fent era feina de perimetratge i que s'havien talat dues palmeres.
3: Dic que no s'han parat, que estan perimetrant. Com bé diu, s'han fet talla d'arbres, bueno, en aquest cas unes palmeres, i també s'han estat signant totes les actes de replanteig, que això ha hagut de fer-se una feina, i actes de seguretat. Bueno, hi ha una feina burocràtica també que s'està... Bueno, almenys els serveis territorials no han parat.
1: Després d'aquesta feina més preliminar, està previst que els primers treballs ja d'envergadura siguin els de fonamentació del futur edifici, edifici modular que ja s'està construint a les instal·lacions de la constructora d'Aro i primeres instal·lacions de serveis. Recordem que mentre durin els treballs, es conservarà al recinte un pati per als més petits, però els grans hauran d'anar a un espai municipal que hi ha a l'altra banda del carrer Can Pou.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrasa. Acompanya'ns.
3: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrasa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
3: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
4: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
3: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient, això?
5: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
4: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
3: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
4: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
3: Mm-hmm. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
4: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, a les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
5: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
4: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
5: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
4: També és molt bona opció. Els jardins
5: verds
4: són més cars. O sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa. Econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
3: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
4: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
3: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc. És a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc. És a dir, allà no mana res més que la llei. És a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
4: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. Millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
3: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
4: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
3: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
4: Moltes gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Consell Comarcal reedita aquesta tardor el programa formatiu dirigit a petites empreses i autònoms Fast Growth, un programa pensat per oferir eines i coneixements de consolidació i creixement a projectes empresarials en la seva fase inicial. S'hi convoquen responsables a projectes amb una antiguitat mínima d'un any. Es faran sessions grupals i també sessions de mentoratge individual durant els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. En aquestes sessions grupals s'oferiran solucions per millorar l'autoconeixement i l'autoconfiança, diuen, així com per millorar la comunicació o resoldre conflictes en el si de l'empresa. Les sessions de mentoratge es dirigiran sobretot a millorar aspectes estratègics, però de forma personalitzada. El grup només admet 15 participants per tal de garantir, afirmen, l'aprofitament òptim de les sessions. Us podeu inscriure a través del web del Consell Comarcal.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els cascs protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment, però, que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable.

0: poble. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
1: Premià Media. Informació.

0: Premià Media Informatius. Manel Ferrer.
1: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa, d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%. En un altre ordre de temes, la Fundació Maresme alerta de la falta de places als centres ocupacionals de la comarca. Gemma Palet.
2: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
1: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià, al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania. I en esports, l'AB Premià posa en marxa l'Acadèmia de Tir. Òscar Guardiola.
3: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient plenament estiuenc. A Premià de Mar predominarà el sol durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora que donaran pas a un cel poc ennuvolat. Les temperatures es mantenen elevades, amb mínimes d'uns 25 graus i màximes d'entre 33 i 34 graus. A la tarda bufarà la marinada, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a primera línia de mar, tot i que la xafogó continuarà sent marcada.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores, previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià, al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i, bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, pues, que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions, doncs, es dediquen a regular, no? I evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, hola, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any, que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop, bueno, més municipis catalans també, incloent el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte, i no es pot augmentar la renta més enllà de lo que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però pues està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, pues se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara et diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot, un nou inquilí, pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pot saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc d'estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar, clar, clar. Després és més complicat ja posar-hi
2: una solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha que la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC, amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etc, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Tenim que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen i, com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot clar, jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Museu del Càntir d'Argentona ja ha presentat el Càntir de l'any 2026, una peça creada pel dissenyador Ramon Benedito i l'arquitecta i dissenyadora Gae Benedito. La proposta reinterpreta el càntir tradicional amb una estètica contemporània, apostant per unes línies depurades i pel que els seus autors defineixen com el luxe de la simplicitat. L'edició és limitada a 5.000 exemplars i es va posar a la venda coincidint amb la festa del Càntir de Sant Domingo. Els autors expliquen que la peça combina les formes tradicionals de la terrissa amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de fabricació.
3: He treballat en formes arrodonides, voluptuoses, pròpies de la terrissa, de les peces fetes amb torn, però en aquest cas utilitzant una tecnologia que mitjançant l'emmotllat ens ha permès treballar amb superfícies complexes.
4: D'aquesta manera, tots els detalls s'integren per aconseguir un resultat homogeni buscant la màxima expressió amb la mínima matèria.
2: El càntir de l'any és una de les tradicions més arrelades de la festa del càntir d'Argentona i des de fa dècades encarrega cada edició a creadors de prestigi perquè ofereixin una nova mirada sobre una de les peces més emblemàtiques de la ceràmica catalana. A partir d'ara, el càntir de l'any 2026 ja es pot adquirir en l'horari habitual d'obertura del Museu del Càntir.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
0: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
2: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
0: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
3: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I això, doncs, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
0: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
4: Una porta. M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
0: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
0: Coincidint amb el 10è aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
0: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els Horts Socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des d'aquest passat 27 de juliol roman en exposició pública la nova ordenança de benestar animal després que fos aprovada inicialment al ple de juliol. La nova regulació es distingeix sobretot per incorporar la identificació genètica de les mascotes, identificació que, entre altres coses, permetrà localitzar els propietaris de gossos que no hagin recollit les femtes al carrer i sancionar-los. Segons resa el nou text, que trobareu al web municipal, quan l'ordenança entri en vigor, els propietaris de gossos els hauran d'identificar amb una mostra de sang per obtenir un patró d'ADN per a la seva identificació inequívoca, identificació que s'incorporarà a les dades del cens. Perquè això sigui així, pel que fa als gossos ja censats, el propietari haurà de realitzar la prova ADN a un centre veterinari acreditat en un termini de 9 mesos després de l'entrada en vigor de l'ordenança, i en el cas dels gossos que s'hagin de donar encara d'alta, els propietaris tindran 20 dies per aportar la certificació d'ADN després d'haver-los censat. En relació a aquest procés, i segons diu l'ordenança, l'Ajuntament podrà dur a terme, durant els primers 6 mesos d'aquest termini, una campanya per promoure i facilitar la identificació genètica, assumint-ne parcialment o totalment el cost. Recordem que al ple municipal de juliol, la nova ordenança va prosperar, però no va obtenir un consens rotund. Hi van votar a favor, a més, el govern, Partit Popular, En Comú Podem i Crida Premianenca, mentre que la regidora Lole Morilla es van abstenir, i PSC i Ciutadans hi van votar en contra per considerar, en el cas de Ciutadans, que la mesura no assegura un rendiment a l'alçada de la seva complexitat, i també per creure que abans caldria resoldre les deficiències del servei de neteja. I en el cas del PSC, per entendre que s'està aprovant una obligació important per als veïns, van dir, sense que se'n coneguin prou ni els costos, ni les implicacions pràctiques, ni l'efectivitat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moha Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Iruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko gorota estuaz.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i afectacions també en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i també en el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat sigui comarcal. La dada recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant. Albert Valle és el regidor de Seguretat de Barcelona.
3: Una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: A la capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans que comenci el 2027 es preveu que n'hi hagi un total de 660. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. També hi ha trànsit intens a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès i a Subirats per vehicles al voral. I a més també una avaria a l'A2 a Castellbisbal que obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violent. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que al juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
6: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
6: Premià en Comú Podem llança per xarxes socials una campanya que convida els premianencs a proposar noms de dona per batejar espais públics de Premià de Mar que encara no tenen nom. En el vídeo publicat, el regidor d'aquest partit a l'Ajuntament, Enric Pons, s'exclama que actualment el 75% dels noms de carrers i places del municipi portin noms d'home i recorda que existeixen encara molts espais sense nom. La idea, com diem, d'aquest partit és que els mateixos premianencs facin propostes per mitjà d'un formulari que s'emplena segura en 2 minuts i aquest grup municipal les farà arribar a la comissió de nomenclàtor. Escoltem Pons.
7: Aquest és l'espigó de Premià de Mar. El tenim des del 2023 i encara no té nom. Si et fixes en els carrers del poble, trobaràs que 3 de cada 4 carrers tenen nom d'home. Només un 25% dels carrers en són noms femenins. Per proposar un nom només necessites fer 3 coses molt senzilles. La primera, escull un nom. Un nom d'una dona vinculada al mar, a la ciència, a la cultura o a les tradicions catalanes. Número 2, una raó. Per què creus que seria un bon nom? Número 3, omple un formulari.
6: La publicació ja tenia poca estona després de les dues primeres propostes, tot i que no s'indicava per a quin indret serien. Les germanes premianenques Regina i Daria Ferrando, recentment desaparegudes, i la científica Josefina Castellví, primera dona, en dirigir una base a l'Antàrtida.
4: Premià Mèdia. Informació.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
10: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
11: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
10: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
11: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
12: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
13: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46... Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
1: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
2: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens anem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
1: Uh-huh. Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
2: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just al 2020, que estava en plena pandèmia i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, tenim preparat, i se m'ha anat tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això va ser una idea de l'alcalde d'aleshores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I de fet el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45, clar, allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
1: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
2: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant. A més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal. Per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
2: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat, fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal, però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves és una emoció constant, tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
1: Mm-hmm. Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
2: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat. Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta'm, què anem a fer? Anem a fer ràdio. Es deia així. Mm-hmm. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs, recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en locutor, en què hi havia 3 persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre, i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Mm-hmm. Estava l'Ateneu Vilassanès, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
1: Mm-hmm. Per tant, res a veure, amb l'actualitat.
2: En absolut. Mm-hmm. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament. Clar. Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
1: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etcètera, quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
2: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast. Un podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat... casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio i Vilaweb, aleshores, Vilaweb, Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, va, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia, que volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
1: Sobre què era aquell podcast que vau començar doncs, a emetre?
2: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Cala Marmant. Tot va venir d'una història molt rara, eh? I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un boli jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el boli a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era, bueno, un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rebentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Cala Marmant. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Cala Marmant, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem albergar. És així, eh? O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si arriben a les xarxes socials no sé què hagués passat, eh?
1: Clar.
2: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Cala Marmant.
1: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, sí. També es deia doncs, amb els diaris. A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
2: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
1: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
2: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut, eh?
1: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva, al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
2: Sí, sí, pot haver imatge, el que però tu estàs fent un programa de ràdio. Si fas ràdio, evidentment, clar. I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir i arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic de o les xarxes o la televisió o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
1: Clar.
2: I dir, escolta, jo ho faig servir, això.
1: De
2: fet, és com els músics.
1: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada doncs ja escoltarà el programa sencer.
2: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltant, molt difícil. Aleshores, els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
1: Clar.
2: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal. Vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així. Perquè si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
1: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
2: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
1: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara, adéu. Gràcies.
3: A l'antena.
1: els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: 1 acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, concentrarà la major part de la programació amb exposicions, visites guiades amb artistes, conferències, un màrquet fotogràfic, visionats a portfolis i tallers familiars dedicats a les tècniques analògiques. Sota el lema Maneres d'escapar, el festival convida a reflexionar sobre les diferents formes d'evasió i la necessitat d'aturar-se en un context marcat per la saturació informativa i el ritme accelerat. Una vintena de projectes fotogràfics abordaran aquesta temàtica des de perspectives diverses. La imatge d'aquesta edició és una fotografia de Philip Smith, que representa un espai de pausa i imaginació a través d'una escena estiuenca d'aire surrealista. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, 1826-2026, el Revela't incorporarà enguany la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. La trobada que es farà al Castell dels Marquesos a Santa Maria de Barberà vol esdevenir un espai de debat sobre la recerca, la conservació i la interpretació del patrimoni fotogràfic. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Kessler i Àlex Llobet, guanyador de la convocatòria oberta d'enguany. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival en un acte d'homenatge que tindrà lloc el 16 d'octubre. El màrquet i les activitats infantils seran gratuïtes, mentre que les exposicions requeriran entrada.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
3: Sóc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda i ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
4: I una nit, al Sòria, ens proposen, el Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
5: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sori, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen molt de suc, no? Fan competicions, fan sopars, fan balls, ara uns balls aquí, uns balls a l'altre, i això era una cosa que donava molta virilla al poble.
4: Vam començar per la base, que és com voldríem que fos la festa major. No muntar activitats, sinó com voldríem que fos la festa major. I van definir tres punts. Primer, hauria de ser gratuïta totalment, cosa que no passava a les festes majors anteriors, que havies de pagar pel ball de gala, havies de pagar per l'embalat o havies de pagar per la ruta gastronòmica i tal. I havia de ser per totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de buscar gent que siguin capaços d'organitzar activitats per muntar tot un festival.
3: No hi havia organització. Qui s'havia de fer càrrec de tot el moviment de joves eren els diables. Era l'únic grup organitzat. Diu, hem comprat mil tovallons de paper per fer bombardes. Diu, hem comprat un sac de farina i al migdia vindran els diables i començaran a fer boles. Dic, i vaig veure tan malament allò que dic, escolta, compra un altre sac de farina i no perdem el temps.
4: Parlàvem de les històries que hi ha a darrere de les grans històries, les històries invisibles, i és l'Anna Albareda, la que jo li tinc una admiració, perquè va fer la reunió més curta que he vist en ma vida. I en 20 segons va dir, bueno, estem tots aquí, perquè ara mateix queda desconvocada. I dic, escolta, la comissió de festa major, i en farem una altra, que ja us diré qui entra.
3: I li vaig dir que aquesta festa... li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de festa major, estigui, posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, diu, tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Genevas ja es va començar a animar a fer coses.
4: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la festa major i podíem fer una festa major que Premià i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
6: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates... que ataquen el Premià i tal, no sé, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
5: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no?, allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà... I, bueno, jo, hòstia, pensant-hi, i és una mica la idea que vaig voler projectant la lletra, no?, d'això, de cerebrats que van allà a arrasar-ho tot.
6: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així anava pel carrer i vaig sentir uns nens i anaven cantant «Som pirates!» I em vaig quedar molt sorprès.
5: I llavors va sorgir això de que, hòstia, haurien de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs benvinguts, però hosti, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
3: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no, estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria, i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la Festa Major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble. I després les parades, o sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la Festa dels Pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
4: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, vam dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva, ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encursetats amb un model de festa.
5: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting i tot això que ara està que governa el món, no? Això és un fenomen que està allà i any a any va variant, va mutant i es va veient coses i és apassionant veure-ho.
6: Per mi és un orgull amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que algú dius que no, doncs sempre t'agrada.
5: Veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, els abrandats, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
4: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de Festa Major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Jo amb els qui guanya. Els primers dies sóc pirata i els últims sóc premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Telenotícies Comarques, el 3CAT, va venir aquest passat 28 de juliol a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat ja crítiques rotundes abans que s'emeti de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja de les illes de contenidors a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia que s'acumulen moltes bateries. El PSC fins i tot feia un vídeo on la portaveu Luz Cánovas es preguntava amb ironia si de cop i volta l'Ajuntament havia canviat de parer i havia decidit reforçar els serveis de neteja.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem i ens hem aixecat amb dues sorpreses.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja. Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retirades fotografies que es penjaven a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Cánovas també s'exclama en aquest vídeo que tot plegat passés el mateix dia que l'Ajuntament publicava un avís sobre un nou servei de vigilància per combatre l'abandonament de voluminosos al carrer. Una nova amenaça dels veïns que no tenen cap culpa, diu la portaveu socialista, que el servei de recollida de mobles trigui tant a venir quan se'ls demana. Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu especial de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments d'andròmines, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Com diem, des d'Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, les plataformes cíviques, que a més estan denunciant la problemàtica de la brossa, també carregaven fort contra el govern pel que consideren, com el PSC, un rentat de cara per rebre les càmeres. Els primers fan notar a Facebook que si s'ha pogut fer per això, per què no es fa diàriament? I es pregunten si existeix prou voluntat política i pel que hem sabut han enviat un escrit al canal 3CAT on els diuen que la imatge que han captat dels contenidors no és la imatge habitual i els adjunten un recull de fotos amb brossa al carrer perquè puguin oferir una imatge més fidel a la realitat. Els segons diuen al canal de WhatsApp, per on es comuniquen coses com que valdria la pena, fer venir la televisió més sovint per tenir els carrers més nets.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Alcalde i regidora d'Educació informaven in situ d'una actuació de reforma que s'està fent les últimes setmanes a l'Escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit, sobretot, a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general del centre. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro, que en un vídeo gravat a l'escola i difós a xarxes socials es feliciten de l'actuació i que fan notar que la inversió l'hagi feta íntegrament l'Ajuntament quan, diu Navarro, es tracta d'una competència de la Generalitat.
2: Estem pràcticament amb una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
3: Hem canviat tots els revestiments laterals, és a dir, tots els plafons són nous, hem tret unes rajoles que històricament es reclamaven que es traguessin, s'ha pintat l'escola de la baix, s'han posat sòcols nous a moltes de les aules, s'ha canviat la cuina i s'ha posat mobiliari industrial. Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'Escola Sant Cristòfol.
1: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar al Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida dels actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 al migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses. 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: El control de so avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montseuguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida, Ràdio, Carles Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona 0 d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21, Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: Jo no m'ho amé segurament. O potser els tres, veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
13: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
15: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I la família, sopa a casa. Iau.
14: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
16: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, quan anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
13: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure-ho.
17: En família, en amics o en solitari.
12: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
17: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
18: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
17: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
19: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
20: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
21: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
22: Nunca he visto un eclipsi i me extrañaré.
17: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
23: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
24: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
23: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
25: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
23: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
26: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
27: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica a mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
26: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
28: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
29: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
28: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
0: Notícies en xarxa. En punt 1:15, eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho dèiem en títoles, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: A la capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
5: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i 2:15, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
6: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
7: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roure, de la Comissió de la Festa Major.
8: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
7: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunés i Bolòs. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
9: La convocatòria del Premi Narcís Lunés i Bolòs s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poema o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sònia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
0: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al festival Jardins de Terramar.
0: I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
2: Bon dia, Jordi. I ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
3: Perquè un club com el Liverpool sempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
2: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
4: When I got the information that I'll...
5: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
4: And this season is going to be better. And before coming, I've...
5: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
4: To achieve my goals.
2: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
6: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
7: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
2: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.
10: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
11: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Molt bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
15: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
15: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
16: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències, amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a l'Ebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus i a aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
1: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
1: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anilla Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
17: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
1: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: La Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
1: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
1: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
2: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista, Montseuguet i Albert Güell passen 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
18: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
14: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
18: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
19: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
18: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
1: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
21: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
20: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
1: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
0: Doncs anem a la zona zero, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
22: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
23: Potser tot sola.
24: Jo el meu home, segurament. O potser els tres, veurem.
25: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
24: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
26: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
25: Pues bueno, si puc veure la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure-la allí.
27: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo, no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
24: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
28: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, Canal T Martí Carot.
29: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
30: Perquè també puguen gaudir de l'eclipsi, perquè el que volem és fer un eclipsi que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
29: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
31: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
29: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
3: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
4: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
3: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
5: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
6: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
5: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
0: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Us ho hem anat dient aquests últims dies. Ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
7: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
8: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
7: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
9: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
13: Notícies en xarxa.
0: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
9: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
9: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
9: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns alguns dels espais on se n'estan posant.
0: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
10: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
10: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
9: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
12: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
11: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
9: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
9: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia

0: any més de festa major respecte a l'any passat, i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de festa major, i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres, que seran la Salvatana i la Meravella.
1: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
2: I ens hi trobarà Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto, Mataró, Ràdio Judit Vallès.
3: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silka ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
4: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes. És la meva quarta quedada esperantista a Catalunya, i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític, i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
3: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges. D'una sola cosa pots estar segur. La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts del Festival Jardins de Terramar. I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig. La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebrarà a Calella de Palafrugell. Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
5: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
6: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
5: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culé espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
7: When I got the information that I'll...
8: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
7: And this season is going to be better. And before coming, I've...
8: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat

0: abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
1: To achieve my goals.
2: Anar amb bol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
3: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
4: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
2: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanes disputaran la final del 4%.
5: Gràcies, Jordi, per l'última dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa, d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
9: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic.
7: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
10: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels Consells Generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamil.
11: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista P7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
10: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i l'A2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a les restes del país la visibilitat serà bona. Eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial. Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts. Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Endins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replès la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
9: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic.
7: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
8: La coordinadora Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes de la comarca, ha emès un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del que s'ha anomenat Conveni Maresme a Mataró, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat a la comarca. El comunicat ja retreu només començar el departament que, malgrat el pes específic que ha tingut aquesta plataforma a la definició del model viari maresmenc, recorden la lluita per fer gratuït a la C32 o en contra dels vials laterals, no només no se'ls ha cridat mai a participar en la concreció d'aquests projectes, sinó que, a més, s'han hagut d'assabentar del tancament del conveni per la premsa. Més enllà d'aquest retret, el comunicat incideix en una qüestió més transcendent. Consideren que, si bé és positiu que reordeni en general la mobilitat amb l'ànim de pacificar i optimitzar infraestructures, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. En concret, afirmen que si no varia el model urbanístic i la inversió en transport públic continuarà el col·lapse de la mobilitat i l'urbanisme. És per tot plegat que insisteixen a reclamar l'obertura d'un procés de debat interdisciplinari, profund, tècnic i participatiu sobre el futur de la línia de Rodalies, precària i amenaçada per un litoral en regressió, i sobre la xarxa d'autobusos interurbans.
7: Premià Mèdia. Informació.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
14: L'univers infinit.
13: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
15: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
16: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
15: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
17: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sans doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix, millora. Tot allò que es deixa de fer, empitjora. Uh-huh. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho hem parlat l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: Mm-hmm. I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant, l'articulació i el múscul. Mm-hmm.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga,
1: bé,
0: concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que
0: no
2: hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no puc fer.
0: Estàs però... començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell.
2: Sí,
0: no?
2: Imagina't una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
0: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: És molt maco. És molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
0: Que també és important, eh? No només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar, i un cop deixem anar les coses, ep, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental, i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són, i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és el bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
0: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
0: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, eh? Però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
0: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona, Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Mm-hmm. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona, i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment, ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels isquiotibials, els isquiotibials, no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
0: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
0: vinga, som-hi,
2: qui vulgui.
0: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4. Eh? Inspirar en 4, expirar en 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment, provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
0: De benestar, no?
2: Justament. La flexibilitat és sinònim, gairebé, es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
1: De fet, estirar els músculs també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirat relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps, i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió, des de l'impuls i des de la reacció, té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
0: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
2: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu «Sigues com el bambú, es doblega amb el vent, però no es trenca».
0: I sigues flexible.
2: Sí.
0: I a tu, Mònica?
1: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
0: Canviar, adaptar-se, i tant
1: adaptar-se,
0: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premi Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera, que vagi molt bé.
1: Fins a la propera.
2: A reveure.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: just missed another day again.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ajuntament ha començat a instal·lar els cartells que informen de la prohibició d'entrada de gossos a les zones de jocs infantils al municipi. Els primers es van col·locar dilluns passat a la plaça Nova després del tancament d'aquest espai amb l'objectiu d'evitar-hi l'accés d'animals de companyia. La senyalització incorpora un codi QR que enllaça amb un mapa on es poden consultar les zones d'esbarjo per a gossos del municipi, així com la platja per a gossos situada a la zona de Llevant. Segons ha informat el consistori, aquesta actuació s'estendrà de manera progressiva a la resta de zones de jocs infantils de Premià de Mar per fomentar una convivència respectuosa entre les persones i els animals de companyia. L'Ajuntament recorda que l'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 400 euros.
2: Premià Mèdia. Informació.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir... Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui preparem el nostre cabell per l'estiu i també per l'eclipsi. Volem saber quines són les tendències que es porten aquest any i per això hem vingut a conèixer a l'Eva Fernández. No t'ho perdis perquè ens posarem al dia per passar el millor estiu.
2: Bon dia, doncs ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes. I estem molt ben acompanyats perquè estem amb l'Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
3: Normalment ho fan de manera habitual. Mm-hmm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
2: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
3: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors, la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
2: Vale, per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
3: Exacte.
2: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
4: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no estic tan... No tinc el... Vaja, que no... Que vaig a la pelo
2: aquest
4: quan tinc
2: hàbit,
4: temps.
2: Eh?
4: Quan tinc temps.
2: Quan tens temps, ja que, no que és veritat que aquest estiu tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu? Alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
3: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs, també. I els temes del color, molt natural, que busquin la lluminositat, vale? En morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
2: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
3: Totalment, sí, eh? Totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
2: D'acord. D'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
3: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
2: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
4: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, no? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos que fa molt de temps que estan de moda, això sí? O sigui, escalat llarg o escalat curt?
3: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
4: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
3: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
2: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important que la gent cuidi el seu cabell.
4: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
3: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
4: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi, hi ha alguna especificació.
2: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
3: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
2: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències, d'aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritres a Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
3: A veure, sí que m'ha passat, sí. Vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
2: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí. És veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
3: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí. Vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
2: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí, eh?
3: Sí, lògicament, sí. Eh? Sí, sí, sí, sí. La veritat bueno. que hi ha un bon tàndem.
2: Que bé.
3: Sí, sí, sí.
2: I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
3: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt. I fem un equip entre el client i nosaltres.
4: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius, bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
3: exacte.
4: No? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
3: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí. ¿Vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
2: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
3: Sí, molt. Sí, La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
2: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
3: Sí, sí, sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
2: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabat alguna cosa més per preguntar.
4: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí. Quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
3: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
4: O sigui, fer-te, un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
3: Exacte.
4: Molt bé.
3: I això ho pot fer tothom.
2: Que això, clar, ho estic pensant, i ja ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pelo surts estupendo, però després d'això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu, això, eh?
3: També.
2: Molt bé.
4: Això és un clàssic, doncs, escolta'm, ja tots... Això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pelo ja és...
2: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire, perquè això estàs molt, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pelo. Per acabar, gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
3: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2. En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, més i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
2: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
4: Bueno, m'apuntaré, vinga.
2: Per deures i propòsits pel proper curs.
4: No, que es nota.
2: Eva, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
3: Igualment.
5: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per la licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
2: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
1: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava l'edat. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats dels governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es va mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
0: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
4: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
7: Estàs escoltant

0: avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament. 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després, n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar. Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. Mm. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi en consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode. El mètode que antigament es deia mètode xampanyois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia. I això ho vam mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat, i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat bé, però...
0: Sí, i tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpina tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Uh-huh. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. No worries.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova actualització de les obres de l'escola Els Corriols per part de l'alcalde a xarxes socials. Rafa Navarro servia un altre vídeo selfie des de l'edifici del Vora Mar, on recorria les dues plantes a la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent en tots aquells elements constructius i equipaments en els quals es treballa. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats i per sota el sistema de climatització, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs al futur pati del centre, que també estan a punt d'iniciar l'arrebossat final de la façana i que s'està instal·lant el sistema d'ancoratges que sostindrà la pèrgola que donarà ombra a la planta baixa de l'edifici. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat perquè l'escola pugui obrir aquest setembre.
3: Us vam avançar tot el que podia passar aquesta setmana i ara us demostrarem tots els avenços. Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa, tal com us va dir, i veieu també les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja el pintat amb algunes de les aules. I per tant, una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
2: També ens diu Rafa Navarro que, en paral·lel a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades per al curs 2026-2027.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Mm-hmm. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts... 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... doncs tenen un amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé... Avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem. Busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Mireu els animals. Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Amb quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el... Ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això, cada dia mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat,
1: molt
0: no?
1: Exagerat,
0: molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
0: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
0: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després expires pel dret, més llarg, L'expiració permet més lentitud, uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant, sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirar amb 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
0: perfecte.
2: Algun lloc.
0: No, no, està perfecte, Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
0: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica, que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que la emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
0: Ser-ne conscients,
2: pot ser suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que la disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
0: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
1: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap, i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compta'm, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no?
0: Per respirar.
1: Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila...

0: Clar.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
1: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
0: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs entre l'estímul i la resposta hi ha un espai.
1: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a surfejar-les, a dominar-les.
1: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonhomia també, no? Amb acceptar-ho. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
0: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
1: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé a respirar.
0: Igualment.
2: Fins ben aviat.
0: Fins ben aviat.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà i els permetrà el seu accés. Qui sí que hauria de demanar expressament l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal, secció Circulació, Vehicles i Transports. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores al dia, però per càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat durant el qual no hi haurà multa, sinó que s'anirà informant el veïnat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius. Manel Ferrer.
1: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%. En un altre ordre de temes, la Fundació Maresme alerta de la falta de places als centres ocupacionals de la comarca. Gemma Palet.
2: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
1: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania. I en esports, l'AB Premià posa en marxa l'Acadèmia de Tir. Òscar Guardiola.
3: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 10:45 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient plenament estiuenc. A Premià de Mar predominarà el sol durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora que donaran pas a un cel poc ennuvolat. Les temperatures es mantenen elevades, amb mínimes d'uns 25 graus i màximes d'entre 33 i 34 graus. A la tarda bufarà la marinada, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a primera línia de mar, tot i que la xafogor continuarà sent marcada.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
5: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
4: Molt bé.
3: Avui, ojo, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem. Va, digue'm, deixo dir-ho tu, vinga.
4: Sí, parlem de l'Odissea.
3: Molt bé. Sí. Però veig que has portat dos llibres referents,
4: sí.
3: No?
4: Sí.
3: Doncs quan vulguis,
4: sí.
3: Comencem.
4: Són dues edicions de l'Odissea, que com podeu imaginar n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Tachó! Sí. Deixem-ho
3: així. Com Hamlet, com Romeo i Julieta, com tots aquests. Sí,
4: sí,
3: exacte.
4: Sí, sí, sí.
3: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
4: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm. Val? En el sentit que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, mm-hmm. Val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
3: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per sí. La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
4: a casa seva,
3: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera, sí. Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
4: Sí.
3: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
4: Sí.
3: Són espectaculars.
4: Sí, a mi m'ha agradat molt, perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Carl Purnio, mm. No?, que era un il·lustrador genial, que tenia... dibuixava El País, el Babelia del País, durant molts anys. I bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics, però tremendament expressius, uh-huh. No?
3: Bueno, jo els he dit Stickmans, perquè semblen aquests ninots.
4: Sí,
3: aquests ninots de pau.
4: Sí.
3: Em fa molta gràcia.
4: Però té algú...
3: Aquell Stickolpe, no?
4: Sí, exacte, vale. Que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
3: A veure,
4: un moment. Perquè avui parlem de l'Odissea. Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
3: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
4: Que això ja ho farem,
3: ja
4: acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlàvem un amic meu, allò, parlar, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Doncs pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix... amb el senyor Cíclop, no?, que es sí. diu Polifem, i, bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Sí. Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses, que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertat. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el Novamàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa.
3: Exacte.
4: Però, en fi, diguéssim que hi ha, i llavors sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú... I sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
3: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podríem, m'estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, no?, guanyar.
4: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
3: No, i sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
4: T'emportes una sorpresa.
3: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
4: Sí, perquè, en fi, estaven així i tot allò amb un empat bastant tècnic.
3: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
4: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havien allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer de dir, escolta'm, i això? Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant, i cap avança. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també, també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidor i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal, i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
3: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
4: És una odissea,
3: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats, no?
4: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
3: Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
4: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
3: I
4: hi fa tot el que pot, també. I a sobre responsable amb els seus homes, que sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
3: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que teníem, a veure si aconseguim...
4: Bueno,
3: aquest importantíssim, el de...
4: Sí. Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
3: Vale.
4: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnio.
3: Vale.
4: I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
3: Home, és que...
4: I és de... Sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
3: I tant, 24 poemes.
4: En vers, i que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i que, bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
3: Ens queden 2 minutets.
4: Val, parlem de Christopher Nolan.
3: Ho sabia. De fet... Parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
4: Sí.
3: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure.
4: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
3: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
4: Sí,
3: la pel·lícula
4: també.
3: Batman m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... em tiro una mica enrere.
4: A mi fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
3: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
4: Ja,
3: eh? O sigui,
4: ja.
3: Vull dir...
4: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
3: Però
4: no?
3: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
4: sí.
3: En aquest sentit, històriques, creus
4: sí.
3: Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
4: Depèn de partir d'on ho facis. Si ho facis del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, doncs pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I en canvi d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
3: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
4: sí.
3: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos
4: sí.
3: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
4: sí.
3: Jo crec, no? O
4: sí,
3: sigui que...
4: sí, sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per... Clar, clar, per filmar, això sí. Però, bueno, estarem a expectativa de Nolan.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve més llibres.
4: Gràcies.
1: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El col·lectiu de veïns de Campou i Camp de Mar, contraris a la construcció en aquest barri de la nova comissaria de la policia local, s'ha organitzat i ha constituït la nova plataforma veïnal Campou. De moment s'han dotat d'un espai web on exposen els arguments que ja van avançar davant el consistori a l'audiència pública del mes d'abril. Han celebrat diverses reunions amb comunitats de veïns de Campou i Camp de Mar. Ens diuen que ja conformen la plataforma una desena de comunitats i el maig passat es van reunir amb membres de l'equip de govern, entre ells l'alcalde i el regidor d'Urbanisme. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte del nou equipament quan va estar en exposició pública, al·legacions que encara no han obtingut resposta. Tal com van avançar l'audiència pública, la plataforma esgrimeix sobretot arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i amb el planejament urbanístic. En el primer cas, alerten d'una banda que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi un episodi d'inundacions, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat Jordi Terrades.
3: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. Per això ens fem una pregunta molt senzilla. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
2: També en relació a aquest argument afirmen que el nou edifici esdevindrà precisament una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap a mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM i denuncien que el nou equipament perpetuarà aquesta situació.
3: Defensem que el barri de Campou conservi els ràtios de zones verdes que es van preveure des del planejament urbanístic original. Durant gairebé 40 anys, una part d'aquests espais no s'ha materialitzat ni compensat i considerem que aquesta situació no s'hauria d'agreujar destinant els pocs espais disponibles a altres usos.
2: Finalment, i encara en relació al planejament i la legislació urbanística, denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua i afirmen, d'altra banda, que la nova comissaria excediria el límit d'edificabilitat que estableix el POUM a primera línia de mar. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament el 4 de maig passat, poc abans de presentar al·legacions a l'avantprojecte, i pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics, entre ells arquitectes i cap de la policia local, no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte Aduin, com ha fet públicament el govern, que el procés s'estava fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes perceptius. Ara l'entitat vol continuar captant adhesions i per això es proposa difondre els seus arguments i continuar presentant al·legacions quan el projecte definitiu es posi a exposició pública ara mateix en licitació. En aquest sentit, la plataforma ha expressat la seva estupefacció pel fet que s'estigui fent la licitació abans que ni tan sols s'hagi donat resposta a les seves al·legacions a l'avantprojecte.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Universental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents.
3: Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a l'Universental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
4: És com tot. Hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
3: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
4: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
3: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
4: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta no pots, vol dir que sigui algo realment dolent. Però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
3: Uh-huh. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
4: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algun més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
3: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
5: Ets molt optimista, doncs, Manel.
3: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
4: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
3: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
5: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
4: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
5: Molt bé.
3: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca, tot evolucionant molt, doctor.
4: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats, tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan doncs, el nervi està afectat, doncs, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
3: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
5: digues. No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
4: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, doncs ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
5: Sí.
4: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre. de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns fruits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
3: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
4: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
3: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
5: Tot es pot fer. No, ens hem
3: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
4: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
3: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
4: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
3: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
4: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre tot amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejant i que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
5: Tinc una pregunta friqui.
3: Sí?
5: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo,
3: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
4: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si m'estiguéssim una pedra,
6: sí.
4: i ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
6: Ah, mira.
3: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Universental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
7: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots dos casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius. Manel Ferrer.
1: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa, d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%. En un altre ordre de temes, la Fundació Maresme alerta de la falta de places als centres ocupacionals de la comarca. Gemma Palet.
2: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
1: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià, al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania. I en esports, l'AB Premià posa en marxa l'Acadèmia de Tir. Òscar Guardiola.
3: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient plenament estiuenc. A Premià de Mar predominarà el sol durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora que donaran pas a un cel poc ennuvolat. Les temperatures es mantenen elevades, amb mínimes d'uns 25 graus i màximes d'entre 33 i 34 graus. A la tarda bufarà la marinada, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a primera línia de mar, tot i que la xafogor continuarà sent marcada.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Aprovades i publicades oficialment al Butlletí Oficial Provincial les bases reguladores que serviran per assignar els pisos a lloguer subvencionat del carrer del Carme. El document, que s'havia estat treballant durant mesos i també negociant entre els grups municipals, va ser aprovat finalment per la Junta de Govern Local aquest juliol i ara, quan acabi el període d'exposició pública i al·legacions, també serà aquest òrgan qui farà la convocatòria del període per presentar les sol·licituds. En el document aprovat es justifica d'entrada la fórmula acordada amb la promotora privada UCSA, que farà que per primer cop l'Ajuntament ofereixi al col·lectiu de premianencs entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys l'opció d'accedir a un lloguer subvencionat, i tot seguit es detallen els requisits que cal omplir per obtenir l'adjudicació d'un dels 16 pisos que formen part del paquet, concretament 9 pisos a dues habitacions, 4 d'una habitació i 3 de 3 habitacions. També s'hi explica la mecànica de la concessió. Tots els aspirants hauran de formalitzar la sol·licitud i lliurar una part de la documentació, i després s'avaluaran amb el concurs una comissió de seguiment les sol·licituds i es publicarà una llista d'admesos, els quals es requerirà perquè acabin d'acreditar tota la informació donada a la sol·licitud. Superada una fase d'al·legacions, s'obtindrà una llista definitiva i, finalment, es farà un sorteig entre tots els admesos. De tot plegat, no només en sortiran els primers adjudicataris, sinó també una llista d'espera que servirà per assignar pisos que vagin quedant buits els pròxims anys. Però les bases remarquen que caldrà continuar complint els requisits per poder accedir a aquests habitatges. Els requisits principals tenen a veure amb l'edat o l'empadronament a Premià de Mar, però també hi ha el de les rendes, que és el requisit que des del primer esborrany del document va motivar debat polític, perquè els grups d'esquerres a l'oposició han considerat que els topalls fixats no atenen els grups socials més necessitats. Les bases indiquen concretament que la renda d'una unitat familiar d'un sol membre ha de ser de 2.672 euros bruts mensuals, 32.073 anuals com a mínim, i de 4.151 euros com a màxim, 51.318 anuals. Justament el grup del PSC, que es feia ressò de l'aprovació de les bases abans i tot que n'hagi informat l'Ajuntament, criticava el passat divendres aquests paràmetres en un vídeo publicat a xarxes. A data d'avui, l'Ajuntament no pot precisar ni quan s'obrirà el període oficial de sol·licituds ni quan es farà el sorteig de les adjudicacions, per bé que s'intentarà que el procés comenci a mitjans de setembre. Mentrestant, l'Ajuntament té previst contactar amb les prop de 800 persones que des de l'estiu del 2023 han mostrat interès en aquests habitatges i que han escrit o trucat pels canals que es van habilitar en el moment que es va formalitzar l'acord amb la promotora. Un cop s'hagi fet l'assignació dels pisos, es formalitzaran amb l'empresa promotora els contractes de lloguer i es començaran a abonar els imports de la subvenció que l'Ajuntament pagarà bimestralment als arrendataris.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
0: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Estàs escoltant

0: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
1: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
2: Bé, estic millor que ahir, pitjor que demà.
1: Bueno, intentarem fer el que puguem.
2: Sí, sí.
1: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
2: Sí.
1: Parla'm una mica d'aquests dos,
2: mira,
1: d'aquestes obres.
2: És que m'han cridat
1: avui
2: molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir. Val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
1: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
2: Sí.
1: Aquest és vivir, l'altre és morir.
2: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal,
1: sí,
2: sinó el linatge femení, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre, també és lletrista de diferents grups, vull dir que està també dins el món aquest,
1: sí,
2: d'artístic,
1: sí,
2: i de més.
1: Bueno, no? com podràs comprovar, ja que me veus i has parlat,
2: sí,
1: de skincare i aquestes coses, jo no,
2: sí,
1: hi entenc massa, malauradament.
2: Sí.
1: Intentaré fer el que puguem.
2: Sí, bueno, skincare és, bueno, tots aquests...
1: Sí, sí, això sí,
2: no,
1: que es posen a la cara.
2: Les cremes,
1: exacte,
2: no,
1: exacte,
2: els teus rituals,
1: sí,
2: no, els tractaments aquests que et fas a casa i així.
1: Correcte,
2: val?
1: Sí, sí.
2: El Botox és aquestes injeccions, no? Que
1: aquí cuidado.
2: A partir de... Sí, a partir d'una... De la bactèria aquesta botulímica, no? Que és el veneno, no?
1: Sí,
2: de
1: sí,
2: veneno,
1: també veneno.
2: És el tema aquest. I, no?, que et relaxa el muscle i llavors doncs fa que no tinguis arrugues i aquesta por a envellir, que bueno...
1: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general? Perquè,
2: jo,
1: clar...
2: sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no?, i també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
1: Bueno, no? I t'anava a comentar el tema de les influencers, que afecten,
2: clar,
1: molt el tema de...
2: I dels filtres,
1: de maquillatges,
2: que ja no saps...
1: No?
2: Que és maquillatge i que és un filtre, no?, posat,
1: sí, bueno,
2: per la mateixa...
1: Dia.
2: Clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials, amb arsènic o amb plom, i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no?, més com de nina, i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa, però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no?
1: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa,
2: sí,
1: és tan diferent, i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII,
2: clar,
1: parlem de... Bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art, i quan veig obres de Rubens, diré que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
2: Belga o holandès?
1: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs,
2: sí,
1: més...
2: superior a...
1: Un obès, sí, no?, podríem,
2: sí,
1: dir, que és la,
2: sí,
1: forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè,
2: clar,
1: es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors,
2: clar,
1: tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa,
2: clar,
1: i no va massa allunyar d'aquest segle.
2: No, és clar, és que
1: curiós.
2: Jo suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no?, i de les necessitats i de les aspiracions, no?, que provoca la societat, depèn de quina època, no? Llavors, doncs, és així, no? És com el romanticisme, no?, que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no?, poc vital, no?, perquè és així com molt unit, i en canvi ara tampoc no és,
1: bueno,
2: així.
1: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general,
2: sí,
1: viatges, penjar-ho tot a les xarxes,
2: sí,
1: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la,
2: sí,
1: que és. No?
2: Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
1: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
2: També, també, sí.
1: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
2: Sí, sí, el ser sempre desitjable, no? Mm. Que tothom sempre doncs, cridis l'atenció en algú, no?
1: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb bé,
2: sí.
1: No amb bé, amb
2: sí,
1: bé baixa,
2: guapa, de... sí.
1: Guapa, per ella mateixa o per als altres?
2: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
1: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
2: Sí, sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, uh-huh. És que estan com relacionats, uh-huh. Més o menys, d'un professor de filosofia, que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo, vale. Val? Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta, perdre qualsevol... Aquesta por de perdre qualsevol cosa, no?, d'acte, activitat i de més...
1: El que sigui. Sí.
2: El que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot. Has d'estar sempre vivint al límit, no? Uh-huh. I, en canvi, el Homo és tot el contrari, és no ho faré.
1: M'és igual perdre-m'ho, no?
2: M'és igual perdre-m'ho, però normalment... Sempre com una reacció davant doncs, d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I, per una altra banda, també aquesta... I això provoca molta ansietat i, uh-huh. i molta preocupació i de més. I també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
1: correcte.
2: Què passa amb els viatges? Doncs pues que ho vols fer-ho tot. Vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final...
1: No et dona.
2: No et dona, és com una mena de tortura màxima,
1: sí, sí, sí.
2: I en lloc de gaudir i estar bé...
1: Vas a saco.
2: És una carrera.
1: Sí, correcte.
2: Llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem? Mm. O sempre estem atrapats doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
1: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares, estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
2: sí.
1: I no va passar res.
2: No va passar res.
1: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
2: No
1: més endavant.
2: No es veurà del lloc, clar.
1: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre. Mm. I al llegir-me la d'aquest llibre, t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda sí. Entendre. Quan bueno. Has dit que era filòsof, ja...
2: Sí. Però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners, uh-huh. No? És un tema, doncs, de gastar, consumir sempre, no perdre res perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas... No ets ningú. Vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho
1: sí,
2: tot, has de prendre decisions sempre...
1: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre,
2: sí.
1: No? És com allò de definir, la llibertat de les persones... de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari. No? Que seria poder, jo què sé, no fer res...
2: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? Uh-huh. O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito i el que jo vulgui. Uh-huh. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors sempre vas com al darrere del happening, no? Uh-huh. Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
1: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no com abans, que teníem el concepte de llibertat
2: més... Perquè era com una cosa molt pràctica abans,
1: molt pràctica,
2: també.
1: No? L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara ens ho posem més en quant a filosòficament parlant.
2: Sí, sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també. No?
1: Bueno,
2: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
1: Sí.
2: No?
1: D'una què?
2: D'una pastanaga.
1: D'una pastanaga?
2: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
1: No,
2: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí... No? I a vegades és tot el contrari.
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: és dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i, i de més. I llavors, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum. Tot el tema dels diners i de tal... I que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners. Tant
1: bueno,
2: el
1: per això és tant, no? També dic que...
2: A veure. Sí, però quan ja et deixes portar tant...
1: Ja, sí.
2: És exacte. Allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
1: Sí.
2: Saps allò?
1: I el joc posa el
2: contrari. Gastar, gastar, gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? És... I també un punt depressiu, no? Que realment estem a una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
1: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
2: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més una altra, llavors
1: sí.
2: Això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
1: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
2: Gràcies, sí, sí, però estic aquí amb la tos cavernosa.
1: I fins la setmana següent.
2: Vale.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials on explicava tot un seguit de modificacions i millores que s'han adoptat les últimes setmanes en el servei de recollida de brossa per mitigar els problemes de brutícia al voltant de les illes de contenidors. Segons indica, després de negociar-ho amb l'empresa concessionària, el servei ha reforçat les tasques de baldeig, ha sumat un operari als camions de recollida i també s'estan provant uns contenidors amb més capacitat. I a tot això s'hi ha de sumar un reforç en la vigilància contra l'incivisme, perquè, segons anuncia Navarro, al setembre hi haurà més agents a la unitat d'intervenció cívica i s'instal·laran càmeres en les zones més crítiques.
3: S'han incrementat la neteja amb baldeig d'aigua pels carrers de Premià de Mar, s'han incrementat les capacitats d'algunes illes de contenidors, estem provant de forma pilot alguns contenidors de més capacitat. Posem en marxa a partir de setembre, ja s'està tramitant la incorporació de dos nous agents de policia que incrementaran la unitat d'intervenció cívica. Instal·lem càmeres de seguretat amb les illes de contenidors més polèmiques, que tenen més incivisme.
2: La publicació de l'alcalde també serveix per confirmar la intenció del govern de modificar, amb vistes al 2027, l'ordenança que regula aquest servei i que comportarà l'obertura dels contenidors i canvis en la taxa de brossa per tal que la separació de residus torni a ser voluntària, però es penalitzi molt més els veïns que no separin en origen. Penalització econòmica, recorda, que servirà per afrontar els pagaments que es puguin haver de fer si no es compleixen amb els índexs de reciclatge marcats per Europa.
3: Les persones que no creguin en el sistema, que creguin que la targeta no és necessària, que pensin que això és una pèrdua de temps, cap problema. La bossa a dins del contenidor, perquè el contenidor estarà obert. Però Europa ens exigeix que aquestes persones els hi cobrem la gestió d'aquestes escombraries que no reciclen en origen. Per tant, és molt just que qui fa les coses bé pagui menys i la gent que ho fa malament pugui llançar la bossa dins del contenidor, cap problema, però pagui pel servei que no fa en origen.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest Centre d'Atenció Primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
3: Gràcies.
2: Gràcies per ser avui a la ràdio.
3: Gràcies.
2: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
3: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? I dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem-ne al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
2: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, els premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
4: Molt bé, gràcies.
2: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
4: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca, doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació, eh? Què és important tenir en compte, Sandra?
4: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids, doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber, doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, per exemple, un dels consells que podríem donar.
2: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no?, si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
3: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le. Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots som persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs, també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies. Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella amb pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està, perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Pues no, és com un pack.
2: Ja he complert, no?
3: Tenim de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca, com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació, perquè jo crec que és molt important, nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de fluor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica. Jo és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
2: Escopim la pasta, però no glopegem perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
3: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
2: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà
3: no,
2: protegint.
3: No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
2: Molt bé. Helena, quan digues matí, matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
3: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents, clar. Si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
2: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi el migdia o la nit, hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
4: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents. amb els aliments, no? Com, per exemple, verdura crua, fruita sencera, fruits secs. Són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens... la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlaven abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlaven.
2: Mm-hmm. Per tant, no és tan... quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Mm-hmm. I a salivar, el que protegirà. No?
4: Exacte, si són saludables, molt millor.
2: Mm-hmm. Que hi ha algunes teories, també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit. No? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu. No,
4: no et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
2: Això segur.
4: Val? Mm-hmm. Però vull dir, la neteja no te la treu.
2: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats, també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene. No? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
3: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra amb el tema de l'alimentació perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopet dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopet dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
2: Mm-hmm. És complementari, podríem dir, no?
3: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
2: Mm-hmm. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
3: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, també, com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
2: També es ficarà per aquestes escletxes, no? I tindrem la boca més
3: protegida. Correcte.
2: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena. Tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna... Això arriba a la gent, també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
4: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no? Doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
2: L'espirulina.
4: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas. I tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
2: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
4: Exacte, és com... per exemple.
2: Mm-hmm. D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
3: Clar, jo és que veig, també, com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca

0: prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra, de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també,
0: sí.
1: Que no només intentar conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com deia ara l'Helena, són petits, no?
2: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, els nens aprenen per imitació, al final.
1: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: You know you. You make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consell Comarcal informaven en un reportatge de TV Mataró que ja estan plenament operatius els tres equipaments de què s'ha dotat aquest municipi en virtut de la seva adhesió al projecte Eurovelo, concretament una pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme, una illa de frescor i descans a la platja de Palomares que s'han acompanyat d'una renaturalització de l'espai i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda Eduard Ferrés arran del camp de futbol. L'anunci es feia per mitjà d'un vídeo on apareixen l'alcaldessa Elena López, la regidora de Mobilitat i Medi Ambient Agnès Salat i el conseller comarcal responsable de la implantació de l'Eurovelo, Xavier Pons Domènech, que es feliciten de la iniciativa i en ponderen les bondats.
2: Vilassar de Mar va fer una gran aposta per al projecte de l'Eurovelo, no només amb aquesta actuació en la que ens trobem avui, que és la de la, diguéssim, la illa de frescor, sinó que també ha apostat per la pèrgola fotovoltaica a la carrer del Carme i també per a aparcaments segurs en el camp de futbol.
3: Aquesta pèrgola fotovoltaica ofereix una mica d'ombra en aquella plaça, que crec que era un lloc molt necessari perquè és un punt de trobada de la gent. I, a més, al tenir les plaques fotovoltaiques, això també ens dona uns excedents de...
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. L'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic de manera accessible. I la Biblioplatja de Riumar acollirà una d'aquestes propostes adaptades. L'objectiu és que la diversitat visual no sigui barrera per viure l'eclipsi i que el fenomen astronòmic es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través d'ultrasons, un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va ocultant el Sol.
6: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia.
5: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible. També en relació amb l'eclipsi, les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona no donen abast per cobrir l'alta demanda de vehicles durant aquesta setmana. El fenomen ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost, que ha disparat uns preus que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Diversos establiments confirmen que han hagut d'augmentar la flota en una cinquantena de vehicles perquè no tenien més oferta. Pel que fa als clients, la majoria dels locals van cap al sud del país, mentre que els turistes, que han reservat amb molta antelació, aposten per Tarragona, València o Saragossa. I pels que no poden o no volen desplaçar-se, la Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre, situat al cor de la franja de totalitat. El directe es podrà seguir pel canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els parlaments institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases de l'eclipsi. La jornada científica reunirà experts destacats de l'astronomia i astrofísica i exploració espacial, com Didier Queloz, Ellen Baker i Pedro Duque. L'eclipsi començarà a les 7 de a les 7:36 de la tarda i la totalitat arribarà al sud de Catalunya cap a les 8:30, durant aproximadament un minut i mig. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en una quinzena de comarques al nord i al centre del país. L'avís estarà actiu fins a dimecres a les 2 hores de la matinada i estableix un llindar de més de 20 mil·límetres de pluja en només 30 minuts. El grau de perill màxim previst és de 3 sobre 6 i es demana especial precaució al Ripollès i la Garrotxa. Protecció Civil i els serveis d'emergència es mantenen la vigilància davant la possibilitat de precipitacions intenses durant les pròximes hores. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa, d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
1: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça, i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà i els permetrà el seu accés. Qui sí que hauria de demanar expressament l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal, secció Circulació, Vehicles i Transports. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores al dia, però per càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat durant el qual no hi haurà multa, sinó que s'anirà informant el veïnat.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Estàs escoltant?
9: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
2: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
3: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
2: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
3: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
2: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
3: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
2: Mm. De fet, ja aquí ja, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
3: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
2: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
3: Bueno, hidratats que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, mm-hmm, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
2: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs, són recomanables, sí, però no hem de abusar,
3: bueno,
2: no?
3: Bueno, els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural, que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
2: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
3: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint bueno, empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó. Mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
2: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
3: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
2: Val.
3: I no resseca tant com el joda.
2: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
3: veure,
2: no, per aquests
3: casos? A veure, el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
2: Correcte.
3: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans, i els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. Vale, i la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
2: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
3: Ja,
2: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
3: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol. Ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
2: Molt bé.
3: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
2: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola i com també els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, en recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
3: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
2: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube dels mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per la licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hokutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
2: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
1: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
2: Doncs, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot, sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes, i tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de temporada, n'hi havia, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Uh-huh. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
1: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
2: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen, perquè aquell dia, doncs, no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa... I no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola, com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú, de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
1: Per trimestre, no?
2: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats pel que, mica en mica, pas a pas, van assolint.
1: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
2: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat, et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
2: Sí, clar. Molts s'entrenen.
1: El dia a dia el tenen també.
2: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hi ha tres senyores que nos estan mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles, perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
2: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida, com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate, perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
2: Sí, la veritat és que són, com hem parlat altres cops, o sigui, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
2: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el Sergio Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Uh-huh. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que s'ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kyokushin World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
2: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
2: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco, perquè allà a l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
2: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. basa'm una idea, quan vaig apuntar de petit, basa'm una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de Contacto Sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa Karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comité. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on... on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el cara tens premia o no, jo crec que podeu... vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
2: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu vas, te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no els reconeixien el campionat del món, els feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes, del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer, Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, els planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt, perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
2: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. Hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. Hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo no jo normalment em trobo que, si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i ahí sí que el més fort mentalment és el
1: clar,
2: que passa.
1: Clar, clar, clar.
2: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
2: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona, sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada, però era de les poques sensei d'Espanya, t'estic parlant de principis dels anys 90, però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Així que dintre del món del karate, a lo que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
2: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven al gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
2: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances però no et garantis res, però no et pots quedar amb les ganes o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
2: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
2: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que se li ha la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc, ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang,

0: era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
0: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
0: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i ja el màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor. Ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies dues competicions, que va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En aquest PC se tiene que mojar el culo. És així, no? I, però ha estat bé, i la veritat és que estic molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica al cap, però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
0: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la cinquena planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha 4 reptes que sí que m'estan poniendo los dientes largos, i tinc que pensar-ho.
1: Molt bé.
0: Tinc que pensar-ho.
1: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social. I avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Giner, qui, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi pels estudis i per fer tan bona feina a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
0: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9...
0: Premià Mèdia Informatius. Manel Ferrer.
2: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%. En un altre ordre de temes, la Fundació Maresme alerta de la falta de places als centres ocupacionals de la comarca. Gemma Palet.
1: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
2: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores, previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania. I en esports, l'AB Premià posa en marxa l'Acadèmia de Tir, Òscar Guardiola.
3: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu, millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
2: I pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient plenament estiuenc. A Premià de Mar predominarà el sol durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora que donaran pas a un cel poc ennuvolat. Les temperatures es mantenen elevades, amb mínimes d'uns 25 graus i màximes d'entre 33 i 34 graus. A la tarda bufarà la marinada, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a primera línia de mar, tot i que la xafogor continuarà sent marcada.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament ha començat a instal·lar els cartells que informen de la prohibició d'entrada de gossos a les zones de jocs infantils al municipi. Els primers es van col·locar dilluns passat a la plaça Nova després del tancament d'aquest espai amb l'objectiu d'evitar-hi l'accés d'animals de companyia. La senyalització incorpora un codi QR que enllaça amb un mapa on es poden consultar les zones d'esbarjo per a gossos del municipi, així com la platja per a gossos situada a la zona de Llevant. Segons ha informat el consistori, aquesta actuació s'estendrà de manera progressiva a la resta de zones de jocs infantils de Premià de Mar per fomentar una convivència respectuosa entre les persones i els animals de companyia. L'Ajuntament recorda que l'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 400 euros.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
2: És normal, és clar.
1: L'experiència de premiar amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
2: Ostres!
1: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
2: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els primerencs ja han abandonat.
1: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
2: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
1: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
2: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
1: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona, però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll. Un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del Regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i no? Tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats...
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé. Els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port i al carrer de la barca de mitjana, en record d'aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta.
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels capitans de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
1: Exacte. A Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, company. I encara hi és...
1: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: Ep, no ens estem de res. Qui és?
1: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Caram.
1: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més. Uns professionals.
1: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
1: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera que on podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa. Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració, l'orientació... Alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Paradeta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vet així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oi tant, jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius, Dupont?

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ja s'anuncia la tercera edició de la Mostra d'Activitats Extraescolars a Premià de Mar, que va néixer fa 4 anys com la Fira de la Joventut, però que fa 3 anys es va rebatejar i replantejar per tal d'obrir el zoom sobre tot l'entramat de propostes extraescolars al nostre municipi. Es farà el diumenge 6 de setembre a la plaça dels Països Catalans, Gran Via inclosa, de 10 del matí a 8 del vespre. A l'espera que l'Ajuntament informi del contingut concret i de les entitats participants, sí que podem dir que el juny passat la coordinació de l'activitat es va adjudicar a l'empresa Cosmo Joy Eventus per un import de 9.655 euros amb IVA inclòs. En edicions anteriors, la fira ha inclòs tallers, demostracions i activitats diverses per part de les entitats participants, entre les quals hi havia moltes representants de l'àmbit esportiu, de l'àmbit del lleure o de l'àmbit musical i artístic.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Can Sant Pere no només és una fàbrica, no només és una lluita per tot de joves de primera. És un joc que recorrem tota la vida. És una escoleta, és el reforç, és la tarda que comparti fent deures, és el primer cop que surt una manifestació. Entens què vol dir defensar una cosa que estims? És aprendre que la justícia no s'accepta, és combat, és descobrir que quan ens ajudem som més forts.
3: I és que sempre hem sabut que qui s'espera s'ha mort.
4: Aquí hem crescut. Hem rigut, hem discutit, hem après a treballar en grup, a escoltar-nos, a ajudar-nos. Hem compartit idiomes, cultures, menjars, boxa, excursions, arts marcials, celebracions. Hem après català i hem compartit tradicions. Hem celebrat el Tió Popular, els aniversaris de Can Sant Pere, dies plens d'activitats que ja formen part de la nostra història. Can Sant Pere ens ha ensenyat valors, empatia, inergonació, solidaritat. Ens ha ensenyat que la comunitat és família, que els amics poden ser casa, que un espai pot ser molt més que parets.
5: Ara som a Miquel Moragues, però imaginem un futur on tornem a la fàbrica reformada, viva, plena de gent. Un espai gran per fer cinema, circ, futbol, skate, per crear i imaginar sense límits. Un lloc obert, valent, compromès. Aquest capítol és per nosaltres i per les altres, per les infàncies que no només hem passat per Can Sant Pere, sinó que l'hem construït, perquè també defensem el que és el poble. Benvingudes a Créixer Can Sant Pere.
6: En aquest episodi volem parlar també de l'escoleta de Can Sant Pere, en aquest episodi que, com dèiem, parlarem de créixer a Can Sant Pere. I avui tenim amb nosaltres diferents convidats i convidades que ens acompanyen ja en aquest podcast i farem que elles i ells es presentin i ens diguin qui són, quants anys tenen i a quina escola o a quin institut va. Va, comencem amb tu.
5: Jo em dic Laia, tinc 16 anys i vaig a l'IPM de Premià.
6: Molt bé.
2: Jo em dic Usman. Tinc 15 anys, vaig a l'Institut d'IPM.
7: Soc Hamza, tinc 16 anys, vaig a l'Institut IPM.
6: Molt bé.
8: Em dic Aissatu, tinc 8 anys i vaig al Sant Cristòfol.
9: Soc Fatu i tinc 8 anys i vaig a l'escola Sant Cristòfol.
6: Molt bé.
10: Jo em dic Aminata, tinc 10 anys i vaig a l'escola Dufi.
6: Molt bé, doncs ara que us hem presentat, qui vulgui, això podeu anar responent qui vulgui, expliqueu-nos una mica què és el que feu a l'escoleta de Can Sant Pere.
8: Jocs.
6: Va, jocs. Quins jocs, per exemple? Algun que te'n recordis o que us en recordeu? Va, qui l'ajuda?
5: Fem activitats, sí, i cooperem. O sigui, parlem de les coses que ens agradaria fer en un futur. Uh-huh. O sigui, com a escoleta.
6: Molt bé.
5: Doncs ens veiem els dimecres a la tarda.
6: Sí.
5: I allà pues, parlem del que volem fer durant el mes i les activitats que tenim i de tant en tant fem algun joc també.
6: Molt bé. I de què parleu, per exemple, quan aneu a l'escoleta?
8: De què farem i
9: coses així, activitats.
6: Molt bé. I alguna activitat o algun joc que te'n recordis que hagueu fet?
8: Fer boxeo.
6: Feu boxeig. Molt bé, molt bé. Què més feu a l'escoleta?
10: Algunes persones porten deures, sí, i per tant els hi ajudem. Algunes vegades juguem a jocs de taula i fem un cercle restauratiu.
6: Molt bé. Va, vinga, explica'ns alguna cosa també del que feu a l'escoleta.
7: A l'escoleta fem moltes coses, activitat, fem sortides a manis i A vegades vam anar al camp de Barça,
11: sí,
7: i amb tota l'escoleta fèiem taller de boxa i fèiem cuina, taller de cuina, i tenim un magatzem de regla bici, si tens un bici a casa que no està bé.
11: Molt bé.
7: Portar allà per arreglar.
11: Molt bé, la poden arreglar, la bicicleta allà. Tots arregleu bicicletes o no?
8: Sí.
11: No.
5: Bueno, hi ha dos nois,
11: sí,
5: o un especialitzat en això, i tu portes la teva bici i et diu com arreglar-la.
11: Molt bé, molt bé. I us ajudeu a fer els deures entre vosaltres també o no?
8: Sí.
11: Sí, sí, eh?
8: A vegades.
11: A vegades. Molt bé, molt bé. I també em deies abans que parleu de què us agradaria fer en un futur, no? I una mica dels plans que teniu d'aquí un temps, no? Per fer quan sigueu més grans. O no, això no. També. Del que voleu estudiar o què us agradaria fer, què us agradaria ser.
7: No, la idea és que quan a vegades ens reunim per parlar de coses, el primer que diem és recuperar la fàbrica, que abans estàvem la fàbrica allà, que era més gran, teníem més espai, la cuina era més gran, hi havia més classes, però allà on estem ara, que no és, diguem que no és més gran, no és molt
11: és més
7: gran,
11: petit.
7: És més petit, i ens posem al passadís per fer classes, i a vegades quan estem estudiant venen les mares que estaven a dalt, quan baixen i a vegades ens interrompen i no podem seguir la classe. Per això necessitem un lloc més gran.
11: Per tant, voleu tornar, sí, no, a la fàbrica de Can Sant Pere.
7: Sí,
11: molt
7: era
11: bé.
7: Més gran, que hi havia més classes i no pujàvem al passadís també.
11: Molt bé. Quins records teniu de la fàbrica, vosaltres, de l'espai de l'escoleta davant?
8: Nosaltres no vam anar a la fàbrica.
11: No vau arribar a anar vosaltres, eh? Però vosaltres, que sou més grans, sí que teniu records allà?
5: Sí. Jo vaig conèixer Can Sant Pere,
11: sí,
5: a la fàbrica, perquè, bé, jo tenia com moltes coses per fer un túnel del terror,
11: sí,
5: i una noia ens va dir, ai, doncs la gent de Can Sant Pere ho busca. I doncs allà vaig conèixer jo la fàbrica i Can Sant Pere, i li vam ajudar a fer el túnel fa 3 anys o així, i des d'aleshores pues, estic aquí. I, bueno, ha sigut un canvi molt gran.
11: Molt bé.
5: Perquè la fàbrica era molt gran, era molt... I això és més petit, però està bé, també.
11: Molt bé. Tu tens algun record a Can Sant Pere? Te'n recordes o no? De com era l'espai?
10: Sí.
11: Sí? I tens bons records, eh?
10: Bueno, alguns.
11: Alguns, molt bé. I vosaltres recordeu alguna cosa de Can Sant Pere?
7: Sí. Sí, moltes.
11: A veure, per exemple, algun record que tingueu allà d'alguna cosa que veu fer?
7: Lo de plantar flors i...
11: Molt bé.
10: També a la fàbrica gran, també els meus germans anaven. Per tant, allà podíem, tipus, decoràvem els parets.
11: Sí.
10: Fèiem grafitis, sí.
11: Molt bé, molt bé. Doncs molt bons records. Expliqueu-nos també si hi ha persones que vosaltres també associeu o recordeu de Can Sant Pere. Gent que vosaltres heu conegut a Can Sant Pere.
10: A l'Àlex.
11: A l'Àlex.
7: Vam conèixer alguns profes com la Georgina, el Salva, que ara ja no estan.
11: Sí.
7: Però la Georgina va bé a l'escoleta, però la Salva no.
11: Molt bé. I com us ajuden aquests profes?
7: Pues quan, a vegades, quan tenen deures, podem anar allà amb ells i ens expliquen com fer-les i fins a entendre's i ens ajuden a fer-les també.
11: Molt bé. I el que sé és que teniu una cançó, no?
8: Sí. Sí.
11: Voleu que la posem i cantem una mica o canteu una mica vosaltres que us la sabeu?
8: Val.
11: Sí, cantareu, eh? Segur?
8: Sí.
11: Sí? Sí. Doncs va, quan el Marçal vulgui, l'escoltem.
12: I l'escoleta què?

0: jo les camarades. A Premià ens trobareu organitzades. Sempre seguirem lluitant per les que falten.
1: Per les que falten.
2: Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Lovely students learning in the schooleta. We are here defending Can Sampera.

0: Molt bé, molt bé. Heu cantat molt bé. Alguns heu fet playback una mica, sí que és veritat, però la resta heu cantat. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. Escolta, hi ha unes coses que ens heu dit que encara hem de parlar i em deies abans les manifestacions.
1: Sí.
0: No? Explica'ns una mica això, les manifestacions.
1: Les manifestacions, vam fer unes manifestacions que van ser sobre l'habitatge, que van ser a Barcelona, i vam anar als de Can Sant Pere. Uns dies abans vam fer unes pancartes escrivint les coses de la manifestació i vam anar allà darrere a les 4 i vam tornar a la nit i això.
0: Molt bé, heu participat també d'aquestes manifestacions. Molt bé. Vas anar també a les manifestacions o no?
2: No, jo no he anat, però la meva mare sí que anava.
0: Ah, molt bé.
2: I bé, també són les manifestacions primeres de molta gent.
0: Sí.
2: Perquè també nosaltres estem a una edat que ja ens deixen fer manis a l'institut i pues, també han estat les primeres.
0: Molt
2: i pues, anem a defensar coses que ens semblen injustes.
0: I com va ser l'experiència d'aquestes primeres manifestacions? Com ho recordeu?
1: Pues molt bé, havia molta gent,
0: sí.
1: I havia gent defensar l'U de Palestina també vam anar també, la manifestació que hi havia de Palestina, i vam anar, hi havia molta gent també.
0: Molt bé, i també us volia preguntar per la Festa Major i el desembarcament, qui m'ho explica això?
3: Jo.
0: Tu.
3: Jo vaig anar en el embarcament petit,
0: sí,
3: amb el meu germà, i la Tamara em va venir a veure.
0: Molt bé. I què vas fer en el desembarcament?
3: Vaig fer lo de pirata.
0: Sí?
3: I també, quan estava assajant, vaig fer-lo amb el meu germà.
0: I què et va semblar aquesta festa?
3: Bé.
0: Bé? Et va agradar? Sí. T'ho vas passar bé?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, ja m'ha explicat una mica tot el que heu fet. Vosaltres recomanaríeu també a nens i nenes que formessin part també de Can Sant Pere i de l'Escoleta, que no
3: sí.
0: hi són ara?
3: Sí?
0: Sí,
3: sí.
0: Per què els hi recomanaríeu?
4: Perquè és un lloc que te divertes molt, on aprens i...
0: Molt bé, molt bé. Doncs queda recomanat. Vosaltres que sou més grans, ho recomanaríeu o no, els que sou una miqueta més grans?
2: Sí.
0: Sí.
2: I a més també... bueno, no ho hem dit abans, però també fem festivitats. Per exemple, celebrem el Tio Popular, a vegades el Carnaval, l'aniversari del Sant Pere, de l'Escoleta, i pues, això ho anem preparant. I bueno, jo, per exemple, també utilitzo Can Sant Pere per estudiar i per fer treballs
0: en
2: grup.
0: Molt bé.
2: I els caps de setmana doncs, anem i l'obrim i el tanquem.
0: Molt bé.
2: I allà hi fem tot el que necessitem i tenim tot el material disponible.
0: Molt bé, per tant, és un molt bon recurs. Escolta, per acabar, abans que marxeu, tenim o heu pensat un joc.
3: Sí,
0: i ho recordem, sí. Per si algú ens està escoltant ara per primera vegada en aquest podcast, explicareu tres històries, no? I haig d'encertar la que no és veritat. O hi ha dos que són veritat i una que és mentida. Més o menys.
1: Ho haig d'esbrinar.
0: Val, doncs va, qui comença? Això va canviar les normes segons la setmana. Jo crec que cada cop ho compliqueu més. Però vinga, a l'aventura, va. A veure, qui comença?
4: La Fatu.
1: Fatu, va.
3: Que comenci la Isatu.
0: Doncs va.
4: Hem fet una festa d'espuma. Hem anat... a l'herida i també hem anat al camp de Madrid.
0: Val. Aquesta és una de les històries. I ho heu fet tots junts, això, o no? Suposadament. Què diríeu? Que sí o que no?
1: No són aquests els...
2: No.
0: Qui la vol ajudar? Qui la vol ajudar?
1: Havia una...
2: Espera,
0: expliqueu la història.
2: És normal.
0: Clar.
2: Faig jo una, fas tu altra, i elles, si no que acabi, no les ajudem.
0: Vale.
2: Nosaltres, quan vam gravar aquesta cançó que ha sonat abans, com és del Morat, com coneixia l'Escoleta i li feia il·lusió, ens va venir a veure mentre la rodàvem.
0: Vale.
2: Sí, va venir un equip de drons, de càmeres, molt guai, i doncs ell va estar allà mentre la rodàvem.
0: D'acord. I quan fa d'això, més o menys? Quan la veu gravar?
2: 3-4 anys.
0: 3-4 anys. Vale. Molt bé.
2: Ara.
0: A veure, qui m'explica la següent?
1: I que quan vam anar al camp de Barça, vam anar amb l'Escoleta, vam anar com 80 persones allà, de l'Escoleta, han anat mares, alguns pares, i hem anat com a... En total, érem 80 persones.
2: Vam anar tot Can Sant Pere al camp del Barça.
0: Val, molt
2: bé. A veure un partit de futbol.
0: Val.
1: era la Palestina contra la selecció de Catalunya per lo que va passar a Palestina.
0: Val, molt bé. I l'altra història, qui me l'explica?
2: La diu vosaltres o la que fem nosaltres?
3: Vosaltres.
2: Hamza, la quieres hacer?
5: Sí.
0: A veure.
5: Aquest any hem fet uns calendaris de l'escoleta.
0: Sí?
5: Sí, i unes bolses per cinquè aniversari de l'escoleta.
0: De l'escoleta.
5: Sí.
0: Val. Hi ha alguna és veritat i les altres són mentides? O pot ser que totes siguin mentida i totes siguin veritat? Va, jo crec...
2: Et diem una última.
0: Una última, vale, sí. Va, una més, quatre.
2: Vale, que per un aniversari de Can Sant Pere,
0: sí,
2: al pati vam contractar una màquina d'escuma.
0: Sí.
2: I vam estar amb la màquina d'escuma.
0: Val, però això ho ha dit ella, la màquina d'escuma, o sigui, potser que...
2: Sí, sí, o sigui, és el mateix, però...
0: Val,
2: però era aquesta la idea.
0: Com millorada la història, sí. Val. La de l'escuma, diré que sí, que és veritat. Però m'ho dieu ja o no? O les,
2: no,
0: les dic totes?
2: Tu
0: vale.
2: Digue-les i ja et direm.
0: El Morat, jo diria que aquesta... que aquesta no. No és veritat, aquesta.
2: Vale.
0: La del camp del Barça, jo crec que sí, que és veritat. Mm-hmm. Encara que m'ha despistat el del Madrid, però jo diria que és veritat, la del Barça. I la de les bosses... Home, jo, si no l'heu fet, aquesta de les bosses, m'agradaria que les féssiu. Jo diria que és veritat, aquesta. Sí, la del Mora et diria que no, que és la que és mentida. Què?
2: Amb aquesta has encertat, però et falta una.
0: Que és veritat o que és mentida?
1: És mentida.
0: És mentida.
2: La del Mora és mentida.
0: Sí. I hi ha una, sí, més que és mentida,
2: sí,
0: que no l'he...
2: Sí.
3: Sí.
0: La de l'escuma.
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí. Sí.
0: Doncs mira, aquesta hauria dit que era veritat. Molt bé, molt bé. Hauria aprovat l'examen, més o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Un 5, un 5.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Us heu passat bé?
1: Sí, molt,
3: sí,
1: bé.
0: Molt bé.

0: cultura popular de Premià de Mar, perquè és important que la cultura popular tingui doncs, un espai físic i públic a Premià de Mar.
1: Exacte. Sí, aviam, Casa de la Cultura... Hi ha dues parts, no? Mm-hmm. Casa de la Cultura Popular ja ho som, mm-hmm. perquè les colles de cultura popular de Premià convivim allà dins. No? D'entrada és una sort que tenir una agrupació de colles, perquè això fa que tinguem una cultura popular molt més cohesionada mm-hmm. i molt més forta. I dintre de conviure en aquest espai, que dona moltes oportunitats i així, ara també hi haurà la fase del Museu de la Festa, no? Que ja és el que tanca, no, aquest cercle de no només la cultura popular és de les persones que hi formem part, uh-huh. sinó és un patrimoni de tot Premià, no? O sigui, bueno, sobretot les mares que tinguin fills saben que Can Manent és un espai molt important, uh-huh. mares, pares, família sí. diversa, perquè hi ha infants que, si passen per Can Manent, han de dir adéu als gegants, uh-huh. o han de dir hola als gegants, no? Doncs això no és de debòlit, és de qualsevol premianer.
0: D'acord, molt bé. Quina és la història de Can Manent, d'aquest espai que dèiem de la Casa de la Cultura Popular?
1: Sí, la història de Can Manent realment és la història de Premià de Mar, uh-huh. no? O sigui, Can Manent va ser la primera masia de Premià quan era un barri de pescadors de Premià de Dalt, bueno, de Sant Pere de Premià sí. i això. Llavors els pescadors van començar a passar nits aquí, la masia de Can Manent està habitada per la família Manent, i d'allà comencen a dir, vale, una cosa, això se'ns està fent gran, mm. i ho converteixen en un poble, fan una església, la família Manent és com que lidera, no?, la creació de Premià de Mar. Llavors, al final hi ha molts canvis de Premià, no?, en l'urbanisme, en els cultius, en tot. Arriba el ferrocarril, la industrialització, i Can Manent queda una mica més buit i acaba, doncs, que la família Manent ja se'n va de la masia i l'estadeix a l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament en un primer moment hi va fer la biblioteca i un museu tèxtil, bueno, la demo, no?, del Museu de l'Estampació. Uh-huh. I després, quan ja es va fer la biblioteca, crec que el 2001, quan ja es va fer la biblioteca nova i el Museu de l'Estampació també va tenir la seva seu, va tornar a quedar buit. De Bòlit és una entitat del 2004, i jo era molt petita llavors, no sí. recordo ben bé quan hi vam anar, però llavors ja es va cedir a De Bòlit, i fins aquests últims anys, jo crec que des del 2023, 2022, o fins i tot per la pandèmia també, que la part de la Casa de la Festa es comença a consolidar.
0: Mm-hmm. Molt bé. De fet, parlàvem d'aquesta Casa de la Festa, parlàvem al principi de com s'agrupen totes aquestes colles en aquest espai i com conviuen, això, diverses colles, diverses entitats dins d'un mateix espai.
1: Sí, ara ja tot és en demo, perquè quan hi hagi el museu la dinàmica sí. tornarà a canviar. Però, aviam, l'activitat que s'hi fa és... Tenim una sala insonoritzada pels tabalers, mm-hmm. Esteve... Bueno, les atabalades no hi caben i assagen a un altre lloc, però bueno, la majoria de colles de tabals assagen a la sala insonoritzada, els petits, els tabalets, també assagen allà. Després, a la primera planta, hi ha el que serien les figures, que assagen sobretot a l'era. Després, als balls, ens repartim entre dalt i baix. Uh-huh. Diables, que també té molt de material, tenen la seva sala. El porxo no és l'espai del Gafarró. Més o menys està distribuït.
0: D'acord.
1: I tenim un despatxet per una sala de, com de reunions i uh-huh. d'emmagatzematge. I també és veritat que el projecte Relat molts cops ve a Can Manent, no? Llavors, la part de dalt queda com a espai polivalent d'assajos de bastons, panderos, no? Més els balls, uh-huh. el ball de cintes quan s'apropa la festa major, els petits, els penjaculfes, també. Uh-huh. I també queda com a espai polivalent per quan venen escoles i així, a fer tallers.
0: Molt bé. Per tant, té tot el sentit que compartiu espai tots, no? Perquè al final tots feu la festa i la cultura de Premià de Mar.
1: Exacte.
0: No?
1: De uh-huh. fet, sí que a la temporada d'estiu treballem molt per colles i cadascú surt... O sigui, fem cercaviles i cadascú té la seva colla, no? Però sobretot a la festa major d'hivern, que no hi ha tant la dinàmica de colles, es converteix en la casa de la festa de tots, no? És a dir, assagen penjaculpes, assagen gitanes, hi ha vestuari de no sé quina colla, ara assagen els grans, ara els petits... Vull dir que hi ha una dinàmica molt diferent que la que trobarem ara, no? Preparant ja rebombori i festa major.
0: Molt bé.
1: També hi ha molt de treball de comissions, vull dir, és un espai de reunió i de treball pedagògic. Uh-huh. Pedagògic per les escoles, per, jo què sé, demà crec que venen la normalització lingüística, també sí. fer una visita, i també com que tenim tot de colles infantils que creixen amb la festa.
0: Uh-huh. Doncs mira, això que em deies em va molt bé, perquè et volíem preguntar també com es fa aquesta cultura comunitària des de la cultura popular, és a dir, com us impliqueu també doncs, amb tot aquest teixit premianenc, amb la resta d'entitats i amb el dia a dia del poble.
1: amb el, o sigui, nosaltres tenim com ja les festes

0: festes tancades, no? Festa major d'hivern, amb un bori i festa major d'estiu, però sí que intentem, en la mesura del possible, fer xarxa, no? Per exemple, pels penjaculpes, els apropem a les escoles, anant a explicar els penjaculpes petits, i els versots dels petits els fan els infants de Premià. Però també hi ha una canalla, no?, que creix amb la cultura popular, ja siguin nens que arrosseguen a les famílies, que això ens ha passat molt, no?, com nens que han nascut allà i que s'ho estimen.
1: Premià Mèdia Informatius. Manel Ferrer.
2: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa, d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local, que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir, i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%. En un altre ordre de temes, la Fundació Maresme alerta de la falta de places als centres ocupacionals de la comarca. Gemma Palet.
3: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
2: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores, que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores, previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià, al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania. I en esports, l'AB Premià posa en marxa l'Acadèmia de Tir, Òscar Guardiola.
4: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu, millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
2: I pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient plenament estiuenc. A Premià de Mar predominarà el sol durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora que donaran pas a un cel poc ennuvolat. Les temperatures es mantenen elevades, amb mínimes d'uns 25 graus i màximes d'entre 33 i 34 graus. A la tarda bufarà la marinada, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a primera línia de mar, tot i que la xafogó continuarà sent marcada.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Moments d'òpera.
6: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Fa 150 anys s'estrenava la que es considera una de les obres d'art més monumentals de la cultura occidental. I nosaltres ho volem commemorar. Avui iniciem el repàs del cicle de l'Anell del Nibelung de Wagner amb l'Or del Rin.
5: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
6: L'Or del Rin és la primera de les quatre òperes que componen el cicle de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Està composta en un sol acte dividit en quatre quadres. Tant la música com el llibret són, com és habitual, de Wagner. Es va estrenar al Hoftheater de Múnich un 22 de setembre del 1869, per tant, abans de concloure el cicle sencer. L'estrena catalana seria el 30 de març de 1910 al Gran Teatre del Liceu, títol que l'acollirà de nou aquesta propera temporada que estem a punt d'iniciar a partir del mes de setembre. L'Or del Rin és el pròleg de la tetralogia wagneriana, completada, com bé sabeu, per la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus, títols que anirem coneixent les successives setmanes que venen per endavant. Compost l'Or del Rin a partir de l'any 1853, quan Wagner va decidir donar una forma més àmplia i ambiciosa al seu projecte del cicle sobre Siegfried. Atès que va necessitar subvencions reials per desenvolupar el projecte, Wagner va veure's obligat a estrenar aquest títol abans del que ell hauria desitjat, ja que si hagués demorat la seva estrena, segurament no hauria pogut assolir-la, ja que li exigien garanties de continuïtat per mantenir les generoses subvencions que rebia. Per aquest motiu, i en contra de la voluntat de Wagner, l'Or del Rin va estrenar-se abans que la resta de títols que completen aquesta tetralogia, concretament el 22 de setembre del 1869, en aquest cas a Múnich. Però l'estiu del 1876, ara sí, fa 150 anys, va reaparèixer pel públic alemany, aleshores ja com a pròleg de tota la tetralogia en la primera edició del Festival de Bayreuth. Des d'aleshores, generalment es representa només acompanyada de la resta de títols d'aquesta tetralogia, ja sigui en una mateixa jornada o en diverses. Amb l'Or del Rin, a ulls de Wagner, s'inicia una sèrie d'esdeveniments que portaran a la mort de Siegfried i l'inici d'una nova etapa a la història de la humanitat, ja que la tetralogia pretén explicar-nos la caiguda dels déus antics i l'inici d'una nova etapa en què, sense que s'expliqui d'una manera explícita en cap moment, correspon en realitat a l'etapa de cristianització del món germànic. No cal dir que va ser un projecte dels més ambiciosos, o el projecte més ambiciós en la vida creativa de Wagner, però per això precisament a partir de la primera nota es deve ja una obra mestra a aquesta composició. És per això que, abans de fixar-nos en els personatges i l'argument, us proposem escoltar el preludi, cosa que fem poc habitualment en aquest programa, ja que els preludis els utilitzem gairebé com una banda sonora de fons, que no pas escoltar-los de manera íntegra. Però és que no ens en podem estar, perquè Wagner ens situa al fons del riu Rin, on les ondines, que són les filles del Rin, vellen per l'or precisament del Rin, tant com els hi ha manat el seu pare, que és el déu Wotan. Aquest preludi s'inicia amb 136 compassos sense modulació, basats en un triple acord de mi bemoll que representa els moviments constants i eterns del riu Rin, un exemple magistral de la visió teatral que tenia Wagner, assegurant que va crear aquesta melodia, tan senzilla per cert, mentre es trobava mig adormit. Podreu percebre, doncs, com la música ens porta inicialment a la profunditat del riu Rin, i progressivament anirem sortint fins a l'agitació de la superfície, un procés concebut per realitzar-se mentre progressivament va alçant-se el taló. Per tant, com dèiem, una idea realment amb un rerefons molt, molt teatral. Dirigeix la Filarmònica de Viena el director Sergi Orsolti en una gravació del segell Decca de l'any 1958.

Després d'aquest extraordinari preludi comença l'òpera, per tant és el moment per fixar-nos ja en els personatges principals, que són molts, que apareixen a l'Hort del Rin. Els dividem en quatre grans grups: els déus, els gegants, els nivelungs i les filles del Rin. Pel que fa als déus, Wotan és el pare dels déus, un paper per baix, paper importantíssim en tota la tetralogia. Frigga és l'esposa de Wotan, deessa del matrimoni, un paper per mezzo-soprano, i que té tres germans: Frigga, Freya, la deessa de l'amor i la joventut, paper per soprano, Donner, el déu del tro, baríton, i Fro, déu de la primavera i de la felicitat, un paper per tenor. També apareix Erda, la deessa de la saviesa i de la terra, paper per contralt, i Loge, un semideu del foc, paper per tenor. En quant als gegants, són Fasol, un baix baríton, i Fafnir, el seu germà, baix, també personatges molt importants en tota la tetralogia. En quant als nivelungs, no menys importants, Alberich és un baríton, i Mime, el seu germà, un tenor. I finalment, les filles del Rin són Boglinde, una soprano, Belgunde, una altra soprano, i Floshilde, una contralt. Són molts personatges, intentarem anar-los explicant de manera progressiva a mesura que anem situant-nos ja en l'argument, que comença amb les tres donzelles del Rin. Boglinde, Belgunde i Floshilde juguen entre elles al fons del riu. Alberich, un nan nivelung, apareix de les profunditats i intenta seduir a les donzelles. Les tres dames es burlen de l'aspecte poc atractiu d'Alberich i dels seus intents de seduir-les, la qual cosa causa la ira del nan. Alberich nota la brillantor daurada que emana d'una roca pròxima i pregunta a les donzelles quina n'és la causa d'aquella brillantor. Les tres responen que és l'or del Rin, el Rain Gold, el qual va ser posat sota la seva cura pel seu pare Wotan. Boglinde és Oda Valsborg, Belgunde, Heti Pluchmacher, Floshilde, Ira Maluniuk, i el nan Alberich, Gustav Nirlinger. Els dirigeix també l'any 58 Sir Georg Solt, i la gravació en servirà de referència, la gravació d'aquest disc en servirà de referència al llarg de tot el programa d'avui.

Les tres dames, com sentíem, expliquen que només aquell que renuncia a l'amor podrà crear un anell a partir de l'or del Rin i que l'anell permetria al seu amo directament dominar el món. Les tres donzelles ho expliquen tranquil·les, ja que creuen que el luxuriós nan no és una amenaça per l'or del Rin. Però Alberich s'amoïna per les burles de les tres dames, així que declara que renuncia a l'amor i fuig amb l'or.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els Moments d'Òpera, situant-nos ja a l'inici del segon quadre de l'Hora del Rin de Wagner, la primera obra de la tetralogia del cicle de l'Anell del Nibelung. Wotan, rei dels déus, dorm en el cim d'una muntanya al costat de Frigga, la seva esposa. Frigga desperta i aconsegueix veure un magnífic castell a la seva esquena. Aleshores desperta a Wotan i aquest li fa saber que la seva nova llar ha estat ja construïda. És aquest castell que ell acaba de veure. Els gegants l'han construït i, a canvi, Wotan els va oferir a Freya, la deessa de l'amor, com a penyora, com a pagament. Frigga es troba, doncs, consternada per la seva germana, però Wotan confia que no haurà de complir amb la seva paraula. Wotan és George London i Frigga, Kirsten Flagstad.

0: Wer nur Schlauheit und List, die Loge verschlaget sie übt. Der zum Vertrage mir riet, versprach mir Freier zu lösen. Auf ihn verlasse ich mich nun.
1: Freya, en saber que serà entregada als gegants a canvi de construir el palau per als déus, apareix horroritzada. La segueixen els gegants Fasol i Fafner. Fasol demanda que se li pagui pel treball que ha realitzat i declara que el poder de Votan es deriva dels tractats que hi ha inscrits al damunt de la seva llança. I entre aquests es troba el pacte que va fer amb els gegants. Donar, déu del tro, i Fro, déu de la primavera, apareixen per poder defensar la seva germana, però Votan els deté, ja que no pot trencar la paraula que va donar als gegants. A banda dels déus ja presentats, sentirem els gegants, interpretats per Walter Kreppel i Kurt Vom.

Logue, déu del foc, apareix just a temps i Votan confia que la saviesa del semideu l'ajudarà a trobar una manera de no complir l'acord amb els gegants. Logue narra com Alberich ha robat l'or del Rin i ha forjat un poderós anell utilitzant el metall. Votan, Frica i els gegants immediatament comencen a pensar la manera d'apoderar-se de l'anell. Logue suggereix una manera de robar-li l'artefacte al nan. El gegant Fafna demana que l'anell sigui la forma de pagament pel castell de Votan en lloc de Freya. Els gegants se'n van, però s'emporten Freya com a hostatge. Les pomes daurades de Freya havien permès que els déus es mantinguessin joves permanentment, però amb la seva absència comencen a envellir i a deteriorar-se. Així doncs, l'única manera de revertir això és aconseguir l'anell per poder rescatar a Freya, de manera que Votan i Logue descendeixen al món terrestre a la recerca de l'anell màgic.

Aquest interludi musical que estem escoltant ara mateix narra el descens de Logue i voten cap al Nibelheim, al món del terrestre. Un dels detalls característics de l'intermedi és la disminució del volum de l'orquestra perquè es puguin sentir 18 encluses que descriuen la tasca dels Nibelungs que Alberich té esclavitzats. En aquest Nibelheim, Alberich ha esclavitzat la resta dels nans Nibelungs gràcies al poder que té l'anell. El nan ha obligat que el seu germà Mime li forgi un casc màgic, el Tarnhelm. Aquest Tarnhelm permet que Alberich es torni invisible i així pot turmentar encara més els seus súbdits. Wotan i Logue arriben al seu destí final i es troben a Mime, que els narra la història de l'anell i es queixa de la misèria en què viuen els Nibelungs sota el domini d'Alberich. Mime és Paul Kuhn.

Mentrestant, Alberich obliga que els seus esclaus emmagatzemin vastes quantitats d'or i que acaben la seva tasca, els fa marxar per tal de poder atendre els dos visitants. Alberich anuncia els seus plans de dominar el món i després Loge l'enganya perquè li mostri el poder del Talheim, la qual cosa porta Alberich a convertir-se en un drac i després en un gripau, un moment que aprofiten els dos visitants per poder capturar-lo. Situats al quartier de reacte de l'Hort del Rin de Wagner, en el cim de la muntanya, els déus Wotan i Loge obliguen a Alberich a lliurar la seva fortuna a canvi de la seva llibertat. Els déus li deslliguen la mà dreta, amb la qual utilitza l'anell per convocar els seus esclaus perquè presentin l'hort als déus. Un cop entregat aquest or, Alberich demana que li tornin el Tarnhelm, l'elm màgic, però Loge diu que és part del rescat per la seva llibertat. Finalment, Wotan li demana l'anell i, tot i que Alberich es nega a lliurar-lo, Wotan li pren de les seves mans i el posa al damunt del seu dit. Aquest acte enfurisma Alberich, que llança una maledicció sobre l'anell, diu: «Fins que no li sigui retornat, aquell que no el posseeixi el desitjarà i aquell que el posseeixi només rebrà penes i mort». Frica, Donner i Fro apareixen de nou i són rebuts per Wotan i Loge, que mostren l'or que s'utilitzarà per rescatar Freya. Els gegants Fasol i Fafner tornen amb Freya. Des de bon principi, els dos insisteixen a demanar l'or suficient com per tapar completament a Freya estirada al terra. Tot i haver amuntegat tot l'or al damunt de Freya, Wotan encara ha de lliurar el Tarnhelm, l'elm màgic, per poder complir la demanda de Fasol i Fafner. Finalment, Fasol li mostra que hi ha un petit buit a la pila d'or que només podrà ser cobert precisament amb l'anell. Wotan es nega a lliurar l'anell i, per tant, els gegants anuncien que s'enduran de nou Freya. Sobtadament, Erda, la deessa primigènia de la Terra i la dona més sàvia del món, apareix.

0: com a pont per arribar fins al seu castell. Votan els guia cap al castell i l'anomena Valhalla. Frigga pregunta a Votan sobre el significat del nom i la resposta és que serà descobert en el futur. Loge, que sap que la fira dels déus s'acosta, no segueix els altres al Valhalla. Mentretant, al riu, les tres filles del Rin lamenten la pèrdua del seu or i aleshores cau al taló. I així acaba el pròleg de l'impressionant tetralogia de l'Anell de Nibelung, aquest pròleg titulat L'Or del Rin. La propera setmana ens centrarem ja en el primer capítol posterior al pròleg, la primera jornada, La Valquíria. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Colòmbia aquesta tarda i ha assegurat que Catalunya estarà al costat del poble colombià per ajudar en tot el que sigui necessari després del greu terratrèmol que ha afectat el país. En una compareixença al claustre de la Seu Vella, a Lleida, a motiu de l'eclipsi solar d'aquest dimecres, Illa ha volgut començar el seu Parlament amb una mostra de solidaritat cap als colombians, tant els que viuen al seu país com els que resideixen en territori català.
2: Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya. Els vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte. Aquesta mateixa tarda el conseller Jaume Duc ha estat en contacte o estarà en contacte per mitjà de videoconferència amb la delegació del govern de Catalunya a Colòmbia per activar tots els mecanismes de cooperació i enviar-los una abraçada.
1: Precisament, Illa s'ha referit a la trobada virtual d'autoritats que s'ha dut a terme aquesta tarda i en la que s'ha confirmat que de moment no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. I ja obert els actes de cara a l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, pel qual el govern ha preparat un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i emergències. El fenomen es podrà veure per complet al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida, i s'han habilitat 23 punts oficials d'observació en 18 municipis. A més, es desplegaran 700 Mossos d'Esquadra per gestionar la mobilitat i la seguretat. La P7 serà l'eix principal i es recomana utilitzar vies alternatives. Les autoritats recorden també que cal extremar les precaucions per observar l'eclipsi i utilitzar únicament ulleres homologades amb filtre solar. Protecció Civil activarà el pla Procicat i coordinarà els diferents serveis d'emergències i es demana respectar el medi natural i extremar les precaucions davant del risc d'incendi. La vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba a la seva primera setmana amb 150 vols cancel·lats i entre 2.000 i 2.500 maletes sense embarcar. A més, cada dia una vintena de vols acumulen retards d'aproximadament una hora i mitja. El sindicat CGT assegura que la protesta continuarà perquè l'empresa encara no ha iniciat cap negociació amb els treballadors. La vaga afecta una vintena d'aerolínies i les tasques de facturació, embarcament i gestió d'equipatges, fet que està provocant problemes a milers de passatgers en plena temporada de vacances. Nou avís per temporal del Servei Meteorològic de Catalunya. Els xàfecs que descarreguen el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central van acompanyats de tempesta i localment hi pot haver fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana màxima precaució davant de tempestes intenses que poden incloure pedra, ratxes de vent fortes i també esclafits i tornados. En aquesta hora, la situació d'alerta es concentra a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona i també al Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. I breu apunt, abans d'acabar, el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilà, va dar la mort d'aquest dimarts als 100 anys. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

L'argument es centra en la trajectòria professional d'un jugador d'escacs rus que disputa el campionat mundial contra el vigent campió nord-americà. En plena Guerra Freda, la lluita entre les potències mundials genera tensions entre tots dos. La història es complica quan el rus s'enamora de l'assistent del nord-americà i es planteja demanar asil polític.

El 1984 es va publicar un àlbum conceptual que va comptar amb Murray Head, Tommy Corbett, Ellen Page, Barbara Dixon i Dennis Quayle com a intèrprets principals. Aquest enregistrament és el que estem escoltant i que al cap de prop de 40 anys segueix vigent.

Degut a l'èxit de l'àlbum, Cheese es va estrenar a Londres, al Teatre Prince Edward, el maig de 1986, on s'hi va estar 3 anys en cartell. El 2008 i el 2018, Cheese va tornar a Londres, però en versió concert. A Broadway es va estrenar a l'abril de 1988, en una versió escenificada que durava 4 hores amb una pausa d'hora i mitja. Com que allò era difícil d'assumir, es va refer l'espectacle i va quedar en 3 hores i quart en total. Només es va representar 2 mesos. D'ençà la seva estrena, s'ha representat a Broadway 4 vegades més, però sempre en versió concert.

A part dels dos muntatges i de les reposicions en versió concert a Londres i Broadway, Chess s'ha representat a Austràlia, Suècia, Rússia, Dinamarca, Estònia, Hongria, Irlanda, Corea del Sud, Itàlia i Japó. El maig de 2008 es va presentar un concert de Chess al Royal Albert Hall de Londres, pel qual Tim Rice va recuperar la producció original, afegint alguna de les modificacions afegides de diferents muntatges. La seva intenció era la de crear el muntatge ideal que ha servit de referència per a futurs directors.

Avui hem compartit el segon acte del musical Chess, musical que esperem us hagi agradat, i per això, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, mantindrem el nivell i la setmana propera us oferirem un nou musical força interessant. Serà a Premià Mèdia o a la vostra emissora local. Serà a la porta de l'escenari.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Premià Media Informatius. Manel Ferrer.
1: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament,

0: En el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%. En un altre ordre de temes, la Fundació Maresme alerta de la falta de places als centres ocupacionals de la comarca. Gemma Palet.
1: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
0: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores, previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania. I en esports, l'AB Premià posa en marxa l'Acadèmia de Tir. Òscar Guardiola.
2: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
0: I pel que fa al temps, avui continuem amb un ambient plenament estiuenc. A Premià de Mar predominarà el sol durant bona part del dia, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora que donaran pas a un cel poc ennuvolat. Les temperatures es mantenen elevades, amb mínimes d'uns 25 graus i màximes d'entre 33 i 34 graus. A la tarda bufarà la marinada, que alleujarà lleugerament la sensació de calor a primera línia de mar, tot i que la xafogor continuarà sent marcada.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots dos casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: It's D-Sound, once again, live with...

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Benvinguts, avui som al dojo de Ugutsu Dojo, Karateki Kushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karateki Kushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
2: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats i hi ha d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
3: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
4: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions de mans, llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
5: Un campionat a molt nivell, nunca havien anat a un campionat amb tant nivell, i bueno, jo crec que els resultats amb tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
6: Ha sigut una experiència única i mai l'oblidaré.
7: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
8: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
1: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. Ja per moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
2: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors...
9: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
5: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
4: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
1: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Bé, bé, tot bé.
3: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... bueno, venim i vindrem amb
4: I anirem,
3: nits
4: sí.
3: I anirem amb nits horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
4: Com puc? No gaire dignitat, la veritat és que no.
3: Vale.
4: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
4: Tot passarà.
3: Anem tirant.
4: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
3: De què parlem avui, va?
4: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
4: Mal?
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
4: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
4: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. No? Perquè per això hi ha, no? Hi ha altres programes...
3: Sí, correcte.
4: Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
3: Vale.
4: No? Perquè abans teníem aquells totxos, jo me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes
3: exacte.
4: Que sortien des d'orelles de no sé qui fins a...
3: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
4: De notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat. Ostres, pues, ja en principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
3: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
4: Sí.
3: Bueno, adolescent sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
4: Sí.
3: I també poder gent que treballa que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
4: No mola.
3: Bueno, això ja en parlarem
4: en un altre moment. Sí.
3: Quins llibres portes?
4: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
3: Vale.
4: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. Molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
3: Atronjat, veig.
4: Sí.
3: Un llibre sí. Atronjat.
4: Atronjat, sí.
3: Atronjat.
4: Sí. Sí, perquè hi ha molt de... A les il·lustracions hi ha molt de taronja.
3: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
4: sí.
3: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament,
4: exacte.
3: No? És de dir, són fotos, són dissenys,
4: no? És un llibre molt amable, uh-huh. De disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat
3: mira.
4: Molt el tema
3: rap.
4: De...
3: Que maco.
4: El tema de la cuina, no? Perquè sí. Abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Aquell, quantes hores s'havien anar al mercat aviat a comprar i et passaves tot el matí cuinant. I clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. I ho trobo que, bueno, que està molt bé.
3: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres. Poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un mm. altre llibre,
4: sí.
3: Que és aquest concepte de separar per categories, no?
4: Sí.
3: Dins del llibre de cuina.
4: Sí.
3: Generalment, jo crec que és, no sé, podem equivoco, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
4: sí.
3: Per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
4: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. Pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. No? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
3: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
4: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i de més, també hi ha cuines d'altres altres indrets del món.
3: Clar, és veritat.
4: Molt interessants,
3: és veritat,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria, per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt, pues, una manera de cuinar, realment, ara no és com abans, que era com molt exòtic.
3: Sí.
4: Un curri era exòtic. Exacte. Quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? També dins de la cuina, també hi ha la cuina que és com més saludable.
3: Mira, passem a l'altre llibre, no?, que
4: sí.
3: Deies.
4: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
3: sempre
4: inflamada també.
3: Sempre sobre el tema, eh?
4: Estic molt inflamada. I llavors, doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no?, al llarg de la setmana, com en curtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no?, que aquí no hi ha rostits a la cuina...
3: Llenties estofades, aquestes coses, a 40 graus.
4: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no frites con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
3: Em costa aquest sí. tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
4: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno.
3: Bé, sí.
4: Saps?
3: Bueno,
4: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
3: Exacte.
4: I si
3: és
4: estàs inflamat, desinflames sí. d'alguna manera.
3: Un gazpacho.
4: A la mesura que es pugui, sí.
3: Vale.
4: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
3: Saludable, vale, perfecte.
4: Anem-ho a...
3: O sigui, ja per tothom,
4: fàcil.
3: És a dir, per tothom. I ara, bueno...
4: Ho arregles després menjant un dònut.
3: Sí.
4: O sigui, després del...
3: Un ovarios.
4: Per compensar.
3: Un ovarios. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
4: Sí.
3: Aquest, no?
4: Sí, vale. Aquest sí, he fet la broma abans i
3: sí,
4: tal.
3: Sí, bueno, cuidado,
4: sí,
3: eh?
4: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
3: Sí.
4: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo segueixo a gent per Instagram, no? Llavors et surten, doncs, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no?, amb aquest nivell, no?, i que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
3: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?, que podes més... S'entén millor, no?, poder.
4: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé.
3: Va, vinga, va, concentra't.
4: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer!
3: Bien!
4: S'hem fet broma abans.
3: Cuidado,
4: broma
3: abans. Sí. No repetim massa el títol, eh?
4: No, no passa res, no passa res. És d'un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Vera Seteg i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè hi ha molt l'atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir,
3: sí.
4: Uau!
3: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
4: sí.
3: faciliten molt bé el
4: sí.
3: fet de cuinar, no?
4: Sí.
3: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final
4: sí.
3: el temps se'ns tira a sobre moltes
4: sí.
3: vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és
4: sí.
3: el que fa tothom,
4: sí.
3: i et posaràs a cuinar...
4: 8 hores més.
3: 8 hores
4: o
3: més.
4: O 2 hores més.
3: O 2 hores més pel menjar de demà, a més.
4: Clar.
3: Això també ho fa molta gent, no?
4: Clar. Clar, clar, i sí, són també, doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors, doncs, el que està el que és original és que et donen noves idees, no?, noves maneres de cuinar a part dels quatre que ja saps.
3: Sí.
4: I a més ho fan d'una manera així com divertida.
3: Sí,
4: no?
3: Ja la portada és curiosa.
4: És cridanera,
3: sí.
4: i les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, també hi ha diverses tintes, molta il·lustració.
3: Uh-huh.
4: Ja està molt bé. I el títol es diu...
3: Ho he de dir jo ara?
4: Sí, va.
3: Satisfryer.
4: Sí.
3: Ai, quasi.
4: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
3: I anem amb l'últim llibre que ens queda.
4: L'últim
3: un
4: és...
3: Un minutet,
4: sí.
3: dos, podem allargar una mica més.
4: Sí, gràcies. És el llibre de la de parellada, Els plats del dia.
3: Uh-huh.
4: val que és, pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero, no? Del que pots. I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
3: és
4: foto...
3: Text, no?
4: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer... són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del sí. que dèiem, un receptari de cuina, doncs pues seria aquest. Clar, però quan, receptes són guapes.
3: Quan he vist que era tot text, sí. m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem... Sí. Quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, sí. però llibres de ficció moltes sí. vegades doncs, no se'ns passen pel cap, no?
4: No, què vols dir? Un cuiner assassí?
3: Que... Per exemple?
4: Bueno, jo em vaig llegir
3: una... Agatha Christie,
4: abans
3: buscant...
4: de Sant Jordi. Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie que hi ha un púding allà a mig.
3: Veus?
4: Picat, que, bueno, té és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Frickendation. No, no sé
3: sí,
4: si...
3: Sí, és veritat, és veritat. Sí, sí, sí.
4: Perquè
3: sí.
4: això és... Em van parlar... centrat en el món dels restaurants i de
3: Hòstia,
4: la cuina.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Sí, o sigui, també n'hi ha.
3: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre, dos llibres, que a nosaltres personalment ens agradin molt i sí. en parlarem per, sí. però, doncs, per acabar d'una manera més maca, no?
4: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem
3: a Satisfyer.
4: No.
3: Ah, no.
4: Això també, no, però que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
3: Exacte, ens aniríem sí. a la tomba amb
4: això,
3: aquests llibres.
4: Això, ens aniríem a la
3: Veus?
4: Tomba.
3: Veus? Així,
4: vale,
3: estirats.
4: Vale. Molt bé.
3: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies.
4: Vale.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Agents de la policia local de Premià de Mar van detenir la matinada de divendres a dissabte dos individus com a presumptes autors d'un robatori a l'interior d'una autocaravana a Premià de Dalt. Segons explica el consistori veí, al carrer Bogi d'aquest municipi, uns veïns van observar com els homes trencaven una finestra i entraven al vehicle i van avisar la policia. Quan la policia hi va arribar, els homes ja no hi eren, però uns altres veïns els havien enregistrat en vídeo i les imatges van ser enviades a Premià de Mar i a Vilassar de Dalt, on també es van sol·licitar reforços. A Premià de Mar van poder identificar ràpidament els dos individus al vídeo perquè haurien comès un altre robatori amb força durant les primeres hores de la nit i a partir d'aquí els van localitzar i els van detenir i posteriorment van descobrir que ja tenien antecedents per diversos delictes contra el patrimoni. La policia local de Premià de Dalt ha volgut agrair públicament la col·laboració dels cossos de Premià de Mar i Vilassar de Dalt i també la implicació ciutadana en aquesta operació.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Des d'aquest passat 27 de juliol roman en exposició pública la nova ordenança de benestar animal després que fos aprovada inicialment al ple de juliol. La nova regulació es distingeix sobretot per incorporar la identificació genètica de les mascotes, identificació que, entre altres coses, permetrà localitzar els propietaris de gossos que no hagin recollit les femtes al carrer i sancionar-los. Segons resa el nou text, que trobareu al web municipal, quan l'ordenança entri en vigor, els propietaris de gossos els hauran d'identificar amb una mostra de sang per obtenir un patró d'ADN per a la seva identificació inequívoca, identificació que s'incorporarà a les dades del cens. Perquè això sigui així, pel que fa als gossos ja censats, el propietari haurà de realitzar la prova ADN a un centre veterinari acreditat en un termini de 9 mesos després de l'entrada en vigor de l'ordenança i, en el cas dels gossos que s'hagin de donar encara d'alta, els propietaris tindran 20 dies per aportar la certificació d'ADN després d'haver-los censat. En relació a aquest procés, i segons diu l'ordenança, l'Ajuntament podrà dur a terme, durant els primers 6 mesos d'aquest termini, una campanya per promoure i facilitar la identificació genètica, assumint-ne parcialment o totalment el cost. Recordem que al ple municipal de juliol la nova ordenança va prosperar, però no va obtenir un consens rotund. Hi van votar a favor, a més, el govern, Partit Popular, En Comú Podem i Crida Premianenca, mentre que la regidora Lole Morilla es van abstenir i PSC i Ciutadans hi van votar en contra per considerar, en el cas de Ciutadans, que la mesura no assegura un rendiment a l'alçada de la seva complexitat i també per creure que abans caldria resoldre les deficiències del servei de neteja. I en el cas del PSC, per entendre que s'està aprovant una obligació important per als veïns, van dir, sense que se'n coneguin prou ni els costos, ni les implicacions pràctiques, ni l'efectivitat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
4: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
8: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
10: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
11: Pues la cosa es así, verá.
12: Es impresionante.
13: Me encanta, me encanta.
14: Mola.
15: Me gusta como suena.
16: Qué bonito.
10: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
17: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
18: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta la porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.